0: Ràdio, les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho explicava al Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar. De fet, segons l'última actualització, es parlaria de 2 morts de nacionalitat espanyola i uns 80 desapareguts. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
1: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
3: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos.
1: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya.
3: La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, afirma que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i que estem assistint a un canvi qualitatiu.
4: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
3: La memòria de les cambres conclou, també amb dades de l'any passat, que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
1: A esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la prova del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista de murciana, i han situat el definitiu 3-1.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com a una de les millors terceres classificades. Ara juga l'última jornada del grup F. Al descans, els Països Baixos s'imposen a Tunísia per 2-0 i Suècia i el Japó empaten a 0.
3: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial Mundial, que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
1: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
3: En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
6: No, en falta una.
5: Ah, clar, la del tot costa.
6: Doncs som-hi, convocatòria.
7: Ahora bien lo bonito, atacantes.
6: Marc Crosas.
5: Natàlia Arroyo.
6: Gemmarí Dongu.
5: Bruna Vilamala.
6: Damià Abella. Ion Vaquero.
5: Ilia Sánchez.
8: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
5: Al tot costa.
7: Momento, seguimos.
8: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
9: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
11: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
9: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
6: És veritat que la cara estava rara.
9: Era Shakira o no era Shakira?
6: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya
14: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
15: Aviam què passarà avui.
16: És un renting, eh? A final d'any vas de tornar.
15: Sí?
16: De moto, com les peces i com tot.
15: Què dius ara?
16: Cada final d'any anem una setmana a la nau. Hòstia, a fer...
15: M'estàs dient que van amb un renting els pilots de motos?
17: Jo em vaig comprar...
18: Va, Mercè, parla a tu, sisplau.
17: És bo, en Jaume Carrau, és enginyer de MotoGP, eh?
18: No és un...
17: No. Ell no corre, però gràcies a ell...
19: Té molta responsabilitat, eh?
15: Molta. Llavors hem de parlar d'allò, els llits aquells uns sobre l'altre, sabeu com...
17: Llitera.
15: Això, la llitera.
17: No sabies com es deia?
15: Ara no me venia.
17: La llitera.
15: Déu vos guard.
20: He vist el bar.

0: Tera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
1: Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
0: Què vols dir?
1: L'edat mitjana.
0: Sí, la veritat és que l'edat mitjana amb la higiene que hi havia, gent dormint en lliteres, devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
2: Jo trobo que entre el llit de dalt i el llit de baix hi ha massa distància.
0: Sí.
2: Vull dir, hòstia, has d'estar molt gras per ocupar 40 centímetres de saps? Vull dir que pots fotre'l
1: més lluny. És veritat,
0: sí.
2: Un espai mort allà al mig que no serveix per res.
0: Mira, els nazis ho sabien perfectament, això, i els camps de concentració, les lliteres, feien lliteres de 3 i 4 pisos per optimitzar l'espai.
2: Està ben pensat, això.
0: Que, aviam, al final, els que hem tingut la sort de néixer on hem nascut i a l'època que hem nascut, la llitera ho associes com una cosa divertida, de la casa de colònies.
3: Sí.
1: Els Arts de Santa Pau.
0: La llitera,
1: el meu cas, els Arts de Santa Pau.
0: Vas anar de colònies?
1: Sí, el meu cas, eh? Molt maco.
0: Us ho veu passar bé.
1: Oh, i tant.
0: Veu fer jocs de nit?
1: Molts.
0: Sí. Com jo, ara, què fèieu?
1: I fèiem el joc de la guineu.
0: La guineu.
1: Bàsicament, la guineu s'aixecava la nit mentre els altres dormien i els putejàvem a tots.
0: Mira que maco.
1: Sí, llavors posàvem un eixer amb la pasta de dents.
0: Veus que...
3: Però això és una evolució de lo del zorro?
0: No.
1: Sí, bàsicament.
0: Guineu. Bueno, no et despisteu. No? Deia que la llitera...
1: Els arts de Santa Pau.
0: Nosaltres, ja ho has dit, l'associem a la cosa de diversió, però és una cosa molt de pobresa, la llitera.
1: Sí, noi.
0: Una cosa que no vull comparar-les amb les dels camps de concentració nazis, però les d'algunes cases de colònies, déu-n'hi-do, també, eh? Aquelles que estan fetes simplement soldant tubs de ferro.
1: Ja sé què vols dir.
0: Hòstia, les escales d'allò, nano, a no ser que el nen sigui un fakir, et destrosses el peu pujant car dels esgraons una mica més gruixuts, mal parit, no? Ja tant per tant, fes els esgraons amb fulles d'espasa que quan apoyis el peu se't parteixi per la mida.
2: Sí, exacte. Està ben pensat, això.
0: Car d'un mal, és dels mals més dolorosos, no?
2: És que la planta del peu, quan l'apretes,
0: hòstia de Déu.
2: Hòstia, fot mal, eh?
0: Bueno, en fi, no sé ni què us deia, ja. Sí. Ah, éreu de llitera, vosaltres?
1: I tant.
0: Quan anaves de colònies aquí?
1: A baix.
0: A baix o a dalt?
1: A baix.
4: Jo dalt. Jo començava a dalt i acabava a baix.
0: Què vols dir?
4: Sí, doncs que em queia sempre.
0: Queies.
4: Sí.
0: Bon hòstia, sí, caus de dalt la llitera.
2: Bueno, jo dic que hi ha massa distància entre llit i dalt, i doncs et pots fotre molt de mal. Sí. Massa distància. Ja
0: per això els nazis les feien edificar en més pisos, perquè si queia un jueu no es fes tan mal. Devien fer-ho per això.
3: Per això, exacte.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer i molt savi, perquè a les seves mans hi ha la vida dels pilots que corren el Mundial de Motos més conegut del món, MotoGP. Un enginyer mecànic que ha portat l'espectacle de motociclisme als circuits de tot el món. Sempre posem el focus sobre els pilots, però avui nosaltres el posem als que fan que tot funcioni.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jaume Carrau!

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Entrepà de llangonissa.
0: Entrepà de llangonissa.
1: Sí, és que fora d'aquí, quan sóc aquí a casa, és com que la trobo a faltar i...
0: Clar.
1: I llavors
2: normalment... Costa trobar-la fora de casa.
1: La llangonissa, el que més.
0: Ja. Clar.
1: Sí, uns ous ferrats o...
0: Sí, sí,
1: o
0: tot arreu. Sí, no, la cocaïna és internacional, també, per exemple. Sí, això tot arreu. Però... Què?
2: Que no esmorzes cocaïna.
0: No, no, no.
3: No ho saps, que esmorzes en Peyu.
0: No
3: ho
0: saps, que esmorzes en Peyu. Escolta, perquè clar, ara, no, dèiem la tonteria aquesta, però perquè tu viatges molt amb la teva feina, tu ets enginyer mecànic de MotoGP, i entenc que estàs voltant tot l'any, circuit amunt, circuits avall, per tot el món.
1: Més o menys la meitat dels dies de l'any.
0: Oh. La meitat de l'any te la passes viatjant.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? De fet, ens va enviar una captura d'una aplicació de mòbil on tens el registre de les hores de vol que has fet, diguéssim, voltant pel món, i aquest any has agafat 61 vols?
1: Bueno, això, aquest any, no ho sé, no veig...
0: Això és 2025.
1: Ah, 2025. L'any passat. L'any passat.
0: 61 vols.
1: Semblen molts ja, perquè portem d'any, però...
0: El 2025, 61, i em portes un total d'acumulats de 300 i pico, crec que eren 363.
4: Uau!
1: Sembla que són 3 vegades a la Lluna, una cosa així.
0: Mira.
3: Hòstia.
2: 3 vegades, eh?
1: Sí.
2: 3 vegades anar i tornar o només anar?
1: Ostres, no ho sé. Poder només anar.
0: És anar, tornar i tornar.
2: Ara ets a la Lluna.
0: Ara és a la Lluna. Aquí no el veus?
1: Anant mica en mica.
0: Explica'ns una mica, per la gent que no estem familiaritzats, quina és la teva feina exactament? Què fas?
1: Bueno, la meva feina és tot el que... Dir-li a la moto què ha de fer a cada punt del circuit.
0: Però això no ho ha de fer el pilot, això?
1: Però jo li dic quanta potència tindrà, quant de control de tracció tindrà, quan frenarà, quant de fre motor... O sigui, cada curva és diferent de l'altra.
0: Sí.
1: Està tan optimitzat que jo li puc dir aquí posa-li més cavalls, allà treu-n'hi perquè és massa per aquesta curva, perquè es fa massa angle.
0: Què dius ara?
3: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: O sigui, representa que el pilot no té la mateixa moto en cada moment, llavors?
1: No. No, no.
0: Són motos diferents.
1: Té la moto optimitzada per cada moment, però no és diferent.
0: I com ho sap això, la moto?
3: És molt bèstia.
1: Pels metres, va comptant els metres que fa,
0: sí.
1: I cada X trossos hi ha un sensor que per si s'ha perdut li diu, bé, que no estàs aquí, estàs aquí. Però no es perd gaire.
3: I per què teniu pilots?
1: Bueno, se n'ha de saber molt, per arribar. Vull dir, jo em considero incapaç de... Jo vaig amb moto i em considero incapaç de... Bueno, no sé que li posés un mapa de... Posa'm una quarta part dels cavalls o una cinquena, una desena part i...
0: Sí, sí, sí.
4: Però tens una responsabilitat horrorosa.
1: Sí, a la meva feina és més fàcil fer-los la vida impossible que no ajudar-los a costa més que no pas... O sigui, m'equivoco d'un número i si es pot...
4: I ells ho repassen després, el que tu has fet, o confien plenament i cegament amb el...
1: Bueno, tu els hi has d'explicar, perquè ells, a més, van triant els botons de... Això em dona més potència. Ara estan passant les voltes, treu-me'n, que ja el pneumàtic no aguanta. Llavors, ells han de saber què tenen a cada mapa i com ho han d'anar gestionant.
2: Mare meva.
0: I també n'hi deuen...
2: 300 per hora.
0: N'hi deuen haver que no s'enteren pas de res.
1: No.
0: Vull dir que això, per exemple, amb els actors ens passa, no? Que puja'm el monitor que no em sento. I el tècnic de so fa veure que el puja, i no el puja, i dius...
4: Ara bé, ara bé.
0: Llavors et diu, et sents més bé, i tu, sí, sí, sí, més bé. I no ha fet res.
4: El placebo de tota la vida.
1: Sobretot en categories petites, però ja arribant a MotoGP solen, els hi toca 2 o 3 mil·límetres més alt o més
0: alt. I ho noten, eh?
1: I ho noten.
0: Ho troben, eh? Hòstia de Déu. O sigui, dels que hi ha al box, quan enfoquen la imatge aquella, no?, de quan para la moto al box o quan estan a punt de sortir, que hi ha un tio que connecta la moto amb un ordinador, ets tu aquell tio.
1: És un company meu, perquè en aquest cas hi ha un que connecta la moto i es mira que no falli res de la moto.
0: D'acord.
1: I jo sóc el que li diu a la moto què ha de fer i què ha de deixar de fer. És a dir, som dos fent la feina. En categories més petites sí que és un sol, que ho fa tot, i aquí hi ha un noi que comprova tot això i mira la volta amb el pilot i ho compara amb els altres pilots. I jo em dedico més a la posta a punt de l'electrònica.
0: I això es veu amb unes gràfiques. Tenim un exemple d'una de les gràfiques del que tu veus quan connectes l'ordinador a la moto

0: no sé si ens pots explicar una mica. Jo m'ha semblat un electrocardiograma.
1: És això, totalment.
0: Dic, bueno, el pilot està bé, està, el cor li funciona, no?
2: Els 10.000 cors que hi ha aquí.
3: Això és una volta sencera al circuit de Catalunya.
0: Ah.
3: I, bueno, a dalt hi ha les revolucions, la velocitat de les rodes, i llavors pots anar veient, pues, on te talla el gas, on te'l torna a obrir, com s'inclina, com es deixa d'inclinar, si li derrapa més la moto o menys, i a partir d'aquí, pues, vas traient per què canals. És a dir, jo les matemàtiques, no, no tornaràs a fer integrals, no tornaràs a fer derivades, aquí te'n fas un far.
0: Ah, sí?
3: Sí, perquè les línies, o sigui, tens la velocitat, si la derives tens l'acceleració... Sí,
0: i llavors... O sigui, per la canalla que no els agradi fer matemàtiques i vulguin dedicar-se al món de l'enginyeria mecànica, no les deixeu?
3: No les deixeu, exacte. I si volen fer carreres, tampoc, perquè et passes el dia allà programant i sí, fent canals nous. I
0: en quin moment tu vas dir això, de dir, hòstia, va, m'agrada aquest món?
3: No sé, estava estudiant enginyeria i tenia molts amics i vam començar a veure carreres i ho trobava que m'agradava i mira, al final vaig estudiar un màster de competició i aquí estic.
0: Però clar, estàs al més alt nivell, estàs a... i fa molts anys que ho fas això.
3: Ara mateix a MotoGP des del 2019. Des
1: sí, però se'n veu molt jove.
0: Ja li he dit jo abans. Saps quants anys té, eh?
1: Quants anys té?
0: Digue-li quants anys tens.
3: 45.
0: 45.
4: Va, va, va.
1: Parit, tio.
0: Com ha de ser més jove aquest tio? O sigui, jo com he de ser més jove?
2: Perquè és com, a...
4: no.
2: És com el Superman. Ha fet tantes voltes a la Terra que ha rejuvenit.
0: Es reprograma, se connecta ell amb l'ordinador i es reprograma.
4: Sí, sí. Mirat per la tele, semblarà el teu fill.
0: Clar,
1: Estàs entrevistant el teu fill, enginyer.
0: Sí, sembla molt... Home, vaja, té 6 anys més que jo.
1: No.
0: O passer, no? O sigui, que es veu més jove que vosaltres, sí.
1: Home, sí.
4: Ara ja ens ataques. Quan repartim merda cap amb ell, ja engego el ventilador.
1: És que tinc un dubte des que ha començat l'entrevista.
0: Digues.
1: En Cribiller ens va dir que encara no estava prohibida la telemetria en la MotoGP.
3: Uh-huh.
1: I ara això és telemetria, no?
3: No ben bé. Jo descarrego les dades de la moto i quan la moto les puc veure descarregades. Però telemetria és que mentre es gira les puc veure en temps real. I això està prohibit.
1: Ah, amigo!
2: O sigui, durant la carrera no es pot fer res. És tot abans, diguéssim.
3: El màxim que podem fer és enviar-li missatges al pilot, que li surten a la pantalla i ho veu.
0: I ja està.
3: I ara volen fer que puguem parlar amb ell. Però de moment...
4: Acabareu conduint vosaltres,
3: sí. No, perquè si podem parlar i està allà a la curva i s'ha de vigilar. O sigui, una cosa és que li surti escrit a la pantalla. Posa el mapa 2. I el pilot, doncs, vale, posa el mapa 2.
0: Quin és el moment més caòtic que has viscut dins d'un box?
3: Uf, molts. Des de que em van rapar per culpa d'una aposta i de mentre m'estava entrevistant un periodista...
0: Aviam, tornem-hi, això, a poc a poc.
3: L'Àlex Rins, sí. Un cap de setmana em va dir, va, si guanyo aquest dissabte la carrera del dissabte, t'afaito el cap.
1: Home!
3: I li vaig dir, home, no, ha de ser una carrera com a mínim de diumenge, les que donen més punts, no sé què, però pensant-me que portàvem tota la temporada no fent res. Pensant-me que no faríem res. I l'home es va motivar i va guanyar el diumenge.
0: Mira, i et va rapar el cap.
3: Com un mossèn, tot això d'aquí i fora.
0: Ai, ai, ai, ai.
3: I de mentre de la televisió italiana em anaven entrevistant.
0: Mira que maco, mentre ell et rapava el cap.
3: Sí, sí.
0: Preciós, preciós. Actualment, les graelles de totes les categories de motos es fan amb només mil·lèsimes de distància entre una posició i l'altra, vull dir que uh-huh. Hòstia, la diferència entre un pilot i l'altre és ajustadíssim.
3: Ja.
0: Hi ha molta pressió aquí.
3: És que a mi tothom diu, no, aquests pilots que van a 300, que estan bojos, ja, però és que frenen cada curva, cada cop el mateix... No, i el mateix... O sigui, saben perfectament on te frenen i són capaços de repetir-ho. Vull dir que han d'estar molt... Que han de tenir un punt de locura per posar-se a 300.
0: Sí, home, no, un punt no, han d'estar beneits.
1: Jo sempre he pensat, o són molt intel·ligents o són molt curts. Vull dir, has d'anar a l'extrem, per
0: sí,
1: això,
0: sí, sí,
1: és clar.
0: Sí.
3: Bueno, a les carreres, tots ho diuen, tots els pilots i no pilots hem d'estar en un punt així, perquè també passar-te tants dies fora de casa. T'ha d'agradar tot.
0: Bueno, una cosa de les que em va sorprendre quan vam tenir aquí l'Àlex Cribiller és que ell deia que abans de començar tenia por. Clar, diu, hòstia, jo surto i, home, una mica collonitza que surts perquè fots a 300 per hora.
3: Sí, sí. Home, jo me'n recordo un pilot que li vaig dir, va, surt i passa-t'ho bé. I va dir, no, si m'ho passo bé, vaig a poc a poc.
1: Clar.
0: Tu condueixes moto, també?
3: Jo vaig amb moto, sí.
0: I quin tipus de conducció?
3: Normal.
0: Tranquil·la.
3: I conforme em vaig fent més gran...
0: Més a poc a poc. Cada vegada més a poc a poc, fins que agafis el cotxe per tot.
3: Bueno, ara cada cop agafo més el cotxe i més la moto.
0: Escolta, quan els veus que van a sobre una moto que has preparat tu i es foten a 300 per hora, uh-huh. Tu estàs tranquil en aquell moment, què estàs fent, què penses?
3: Bueno, has de tenir en compte que un pilot d'aquest, sempre i quan ho sàpiga, seria capaç de portar-la sense control de tracció, per exemple. Vull dir, has de partir d'aquesta base. El que ells confien que el que els hi fas tu els ajudarà a anar més ràpid, però ells serien capaços de portar-la ja a la moto sense cap mena de control, vull dir, perquè tenen moltes mans i tenen molta pràctica. Llavors, sí, hi ha un cert risc, però és més perquè falli alguna cosa de la moto que no per alguna cosa... Ho has d'haver fet molt gros i hi ha més gent, o sigui... Jo cada nit abans de sortir, per exemple, envio els mapes a la fàbrica, se'ls miren els japonesos i em diuen l'endemà al dematí, vale, està tot ok perquè sortiu demà així.
0: Així mateix en català t'ho diuen. Sí. Està tot ok, nano.
3: Bueno, dintre del meu box tot s'ha de dir que és un equip italià, però som 8 catalans.
0: 8 catalans?
3: Sí, sí.
1: Hòstia. I parleu català?
3: Parlem, sí. Jo crec que, en general, el paddock de MotoGP, l'italià i el català són els dos idiomes més...
1: Fixa't.
3: Perquè és del que hi ha més aquí voltant pel món.
0: Veus? Escolta, tu has treballat amb Fabio Quartararo, Àlex Márquez, Àlex Rins, Aaron Canet, Johan Zarco... Si els somnis es poguessin complir, amb quin pilot t'hagués agradat treballar?
3: Uf, no ho sé.
1: Digues un de cas.
0: Com si els que hagués dit no fossin prou importants, digués.
4: Ah. Ángel Nieto.
0: També xerrava català al box, sí, de l'Àngel Nieto.
4: Som beneit, amb un accent d'Osona.
0: Sí.
3: No ho sé, no continuar treballant pels que bueno, ara estic amb el Zarco, que poder continuar amb ell l'any que ve, per exemple,
0: sí,
3: que s'ha fet molt de mal ara amb la carrera que es va fer aquí a Montmeló, sí, i tal, a veure si...
1: És culpa teva?
3: És culpa meva, no. Ah. És culpa de que se li va quedar la cama enganxada...
0: Què dius?
3: Entre la roda i el darrere de la moto,
0: ah,
3: i...
0: Ah!
1: I va fer ja m'he marejat, eh?
0: Ah! Hòstia, quin mal ha de fer això.
3: Ben bé que juguen la vida allà, sí, sí, ho veus.
1: Quan la moto fa allò de... Jazz, i surt ell volant, sí, allò és culpa teva?
3: Depèn, sí, pot ser culpa meva.
1: Deixa estar de fotre-li
2: l'altre. Exacte. Sí, pobra.
3: Intento que no sigui culpa meva, però pot ser culpa meva. Però a vegades, si estan allà a 60 i pico de graus i obren, jo ja li puc posar compte al detracció.
0: Com el veu viure aquest moment? Perquè això, ara fem broma i tal, però vull dir que en aquell moment jo recordo que, hòstia, moments de tensió al box perquè es patia per la seva vida, es va fotre un llatot important.
3: I no repeteixen res, perquè no repeteixen cap imatge fins que no saben que el pilot està bé, i tu estàs allà esperant.
1: Clar.
3: I... És espera i nervis i...
1: En el box hi ha família també, no? Algunes vegades?
3: A vegades sí.
1: Clar, això
3: sí,
1: ha de ser terrible.
0: I escolta'm, si tu ets el mecànic, si ara ell no corre, què fas ara? Estàs de vacances?
3: Ah, tinc un pilot substitut.
0: Pilot substitut.
3: Sí. Ha tornat a vindre el Cal Crajelo, que vaig treballar ja amb ell el 2019 i el 2020, un pilot anglès.
0: Mm-hmm.
3: Sí, sí. Llavors, amb aquests pilots t'adones que no saps anglès. Perquè, clar, quan el box... Ningú és anglès, tothom parla molt bé l'anglès i tots ens entenem molt bé, però arriba algú que realment parla anglès.
1: Això és veritat.
0: Llavors, allò que xerrava amb un anglès.
1: Què collons
0: era? A vegades en Palmeu, vull dir que és una feina, no sé si tens previst jubilar-te o canviar de feina, perquè és molt sacrificat en el sentit que en Palmeu dos caps de setmana, curses seguides, com es viu això?
3: No ho sé, de moment no m'ho plantejo, es viu... Torno cada diumenge, bueno, si les carreres són a Europa, el diumenge a la nit hi ha un charter que va directe de l'aeroport de més a prop del circuit cap a Barcelona, llavors ja dormir a casa el diumenge ja és un gran què, i ja me n'aniré el dimecres. Però sí, que quan som més lluny, cap a final de temporada, que volem Indonèsia i d'Indonèsia cap a Japó, i llavors tornem una setmana a casa i cada
0: ara
3: cop...
0: Ara que deia això d'empalmar curses, us l'han liat mai a algun avió amb equipatges i...
3: Bueno, equipatges és el de menys. Jo recordo un cop a Argentina que, bueno, l'avió arribarà... Sortirem el diumenge a la nit. I el diumenge al dematí ens diuen no, que la pista és massa curta perquè aterra un avió tan gros, volarem dilluns al dematí des d'un altre aeroport. I el dilluns al dematí estem anant cap allà i ens diuen, no, ara serà a la tarda, perquè hi han previstes tormentes. I quan arribem a la tarda, no pot volar, ara hem d'agafar autobusos fins a Buenos Aires, que són 15 o 16 hores amb autobús. I amb tot això, a mig camí ens deixen, anem a agafar un altre vol, i no, ara hi ha overbooking, s'ha de quedar algú amb els pilots aquí, que anireu via un altre lloc, i
0: m'envien
3: a
0: mi.
1: Carreres i carreres amb els mateixos calçotets.
0: Pensava que només passava la gent pobra, això, vull dir que la gent de...
3: Hòstia. Són pobres igual.
0: Quin desastre, tu. T'ha passat alguna vegada d'estar tota la setmana preparant una cursa i que el dia de la cursa el teu pilot caigui la primera curva? I dius, nano, hòstia, he estat fent una feina jo aquí,
3: Pot caure la primera curva, però que ja no correm, no.
0: No.
3: A l'altre cantó del box, l'any passat, els hi va passar que el pilot s'havia fet mal i el pilot que havia de vindre substitut es va fer mal el dia abans de sortir a pista.
0: Deixem-ho estar.
3: Sí. I sí, se'n van tornar cap a casa el divendres, van agafar un avió, no van arribar ni a sortir a pista, tot preparat, el boc muntat i cap a casa.
4: I no, Xuriguera, no va ser culpa seva.
0: Bueno, fa gràcia, però aquí deuen haver molts cèntims.
1: Home,
0: que...
1: Home, i tant.
0: Perquè una cosa... Hòstia, no... Hòstia el MotoGP mou, mou calés, això.
4: I tu com veus aquelles motos, jo recordo...
0: Què val una moto d'aquestes? Què val?
3: Buf. No et sabria dir.
0: No, les pas, però... no la compres pas tu.
3: No, no. És un renting, eh? A final d'any vas de tornar
0: sí?
3: la moto com a les peces i com tot.
0: Què dius ara?
3: Cada final d'any anem una setmana a la nau hòstia. A fer...
0: M'estàs dient que van amb un renting els pilots de motos? Hòstia.
4: Jo sí, sí. em vaig comprar una Puc Condor i la vaig pagar...
1: Trinco, eh?
4: Tenia 14 anys i la vaig pagar tota. No vaig pas anar...
3: Pues sí, sí,
1: un clar. Renting.
0: Els deu anar, s'ho desgraven.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, però com
3: fins i tot el material de recanvi, eh? Va tornar tot a final d'any.
0: Hòstia.
3: I el crash pad, o sigui,
0: una,
3: caixes plenes de peces que s'han trencat amb caigudes, però tot ha de tornar cap al Japó.
4: Tot. Hòstia.
0: Escolta, qui són els vostres rivals ara mateix amb LCR Honda? Hi ha algun equip que se, bueno, sigui la rivalitat amb Barça-Madrid? Amb Honda, qui seria?
3: Yamaha. Per excel·lència.
0: Honda i Yamaha.
3: Però jo diria que com jo estic a l'equip que no és l'oficial... La nostra principal de llonces és aconseguir guanyar l'equip oficial.
1: La mateixa Honda.
0: La Honda.
3: Que tenen la mateixa moto
0: sí.
3: i ells són com la fàbrica
0: sí.
3: i nosaltres som un equip privat. Llavors sempre hi ha el... hem d'aconseguir quedar per davant de...
1: Hem fotut.
4: Allà hi deu haver més pasta, no?
3: Bastanta
4: més.
0: Volia preguntar què cobres, però no sé si es pot preguntar.
4: Sí, que es pot preguntar.
0: Què pot cobrar un enginyer mecànic? No has pas de ser tu en concret, però...
3: Ja... És que és molt...
0: La forquilla és ampla.
3: És molt, molt
0: però
3: ampla.
0: Si estàs en un equip, per exemple...
1: Oficial.
0: Al top, diguéssim...
4: Déu-n'hi-do el que es cobra.
3: Entre 30.000 i 200.000 euros pot arribar a cobrar la gent.
1: Si és que fins cobres 200.000, tu, 200.000, eh?
3: 200.000. Sí, però la, o sigui, hi ha molta profitat de que, oh, la passió de les carreres i no paguen. O sigui, hi ha les dues les dues vertents.
0: Vols dir que hi ha gent que els diuen, no, vine aquí que ja t'ho passaràs bé, ja que t'agraden les motos.
4: Ja tenirem visibilitat.
0: Ja està.
3: I tots autònoms.
0: Bé, endavant.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jaume, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vella!
0: La paraula d'avui és... Oldre. Oldre. Ah, oldre. Disciplina japonesa que teoritza sobre la disposició de mobles i objectes per generar bones energies a la llar.
1: A casa hem posat el llit mirant a l'est i ho tenim tot col·locat segons l'oldre japonès.
0: Bé, oldre. Aspirar pel nas per sentir l'aroma, sinònim d'olorar.
4: Pot semblar una mania estranya, però quan coneixo algú, en comptes de fer-li dos petons, a mi m'agrada oldre la seva aixella ben fort.
0: O C, oldre. Sentir-se ofès, dolgut per algun comentari o alguna acció.
2: Quan a l'enterro de l'avi va pujar la iaia al faristol, li va dir que l'avi era un putero, eh? A mi em va oldre, què vols que et digui?
0: A, B o C?
3: Hòstia, no sé.
0: És complexa, eh?
3: Poder la B?
0: Poder la B, eh?
2: Correcte! Bravo!
0: Oldre. Sinònim d'olorar, no havia sentit mai.
4: No,
2: jo tampoc.
0: Vaig a oldre una mica de camamilla, a veure si em destapo.
2: Millor la camamilla que l'aixella que ha dit el Fer.
0: Sí. Mercè, avui parlàvem de la llitera.
2: Va, coneixeu el concepte de llitera calenta?
7: No. Ui, Mercè, no sé si és aquest programa per parlar d'aquestes coses.
2: Llitera calenta, hot banking. Això és una pràctica militar.
1: Ui, ha de ser una pràctica sexual molt bèstia, eh, perquè li diguin militar.
2: És que de veritat, gent, no és res sexual.
1: Llàstima.
2: En llocs on l'espai és molt limitat, com per exemple els submarins, els vaixells de guerra, a vegades hi ha més membres de la tripulació que no pas a llocs on dormir.
0: Mm. Llavors, no? on dormen la gent? Falten llits aquí?
2: No, doncs ho fan per torns.
0: Mira.
2: O sigui, sempre són lliteres per optimitzar l'espai, així necessites menys espai, però a cada matalàs hi poden dormir tres soldats, no? Per exemple, un fa el torn des de les 8 del matí fins... Ara no em feu comptar.
0: No, de 8 hores. Les 8 hores. Si el dia en té 24, 3 per 3, 24.
2: Exacte. Tres torns de 8 hores.
1: Llavors t'has de ficar al llit on ja hi ha dormit una altra, per tant...
2: Exacte, clar, per això se'n diu llitera calenta.
1: Ara ho he entès.
2: A l'hivern va bé, això.
4: Sí, un militar, eh?
0: On no anava a dir a menjar, a preguntar-li on dormiu vosaltres quan volteu pel món?
3: Amb hotels.
0: Hotels, eh?
2: No, però aquells camions
0: que es veuen els... aquells camions de les diferents marques de motos i tal, que veus a vegades als circuits, allà no hi dorm ningú, allò no...
3: Alguns
0: hi ha com uns motorhomes, no?
3: Bueno, hi ha una zona on els pilots dormen.
0: D'acord.
3: Que són, sí, que tenen les 6 habitacions i van de lloc a lloc. Però de la majoria de mecànics i això, en campionats inferiors sí que es fa molt de dormir als circuits, però al Mundial lo normal és dormir en hotels al voltant del circuit.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Volies dir alguna cosa, Fel, perdó, detallat.
1: Els militars.
4: Que foten això, a dormir als llits.
0: Sí.
1: Però, hòstia, foten molta pudor
4: els militars.
0: Ah, sí.
2: Sí, com fan pudor, sí. Jo un dia, vaig anar amb avió.
1: Sí. Un dia vas anar amb avió?
2: Vaig trobar un militar.
0: 365.
2: Un militar indonesi, no sé si t'hi has trobat mai, de coincidir amb un militar al costat. Fotia una catipent, que de veritat, no es podia aguantar.
4: Els indonesis suen molt.
0: Sí, dels nervis.
2: No, per què?
1: Has vomitat.
2: Suen més.
0: Has trobat algú que fes molta pudor a l'avió, Jaume? Sí, això sí.
3: Més d'un cop.
4: Això ha estat algun bus a Barcelona.
0: Sí.
4: Sí.
0: Jo, tornant de Namíbia, em vaig enganxar un que s'anava cardant pets tota l'estona a dins l'avió.
2: Ai, ai.
0: 11 hores de vol, nano.
1: No. Hòstia, 11 hores, home, devia tenir un problema, aquest home.
0: Sí, no sé. O jo sí que el vaig tenir, el problema. Jaume, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Hola, Jaume.
5: Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex Vila, què ens expliques avui?
6: Avui porto una nova faula. Avui us porto la faula de la llitera que parla.
0: Sí.
6: Agafeu-vos ben fluix, perquè no és una història molt emocionant.
0: La llitera que parla?
6: Sí, és la faula de la llitera que parla.
0: Ah, d'acord.
6: Ok.
0: O sigui, la humanitzarem una mica, la llitera.
6: Sí, és la idea.
0: Molt bé.
6: La llitera, en principi, és una cosa que quan ets infant fa molta gràcia,
1: sí.
6: Però a mesura que passa el temps és com una idea que va perdent una mica de força.
0: Sí.
6: No, jo dormia pilats en una habitació.
0: No hi ha matrimonis que dormin amb llitera.
6: No. Us faria gràcia fer unes colònies de la Renaixença, per exemple, i anar a dormir tots junts? No.
4: Jo tinc una edat, eh?
0: No?
4: A mi
0: no els agrada?
4: Aneu vosaltres a casa de colònies, sí. I a mi em foteu habitació d'hotel.
0: Va. No.
6: És que tu veus una llitera, jo veig una llitera i penso, quina necessitat hi ha de pilar llits, no? La mateixa que la de portar rellotges GPS que comptin les passes que fas, no? Cap ni una.
0: Cap.
6: Ei, però allà estem, no? Dormint en lliteres i tots penjant els quilòmetres que correm cada dia.
0: Sí.
6: Bueno, la llitera és una mica, això, és violència, d'alguna manera, no?
0: És violència?
6: Sí, la llitera és convivència forçada, no?
0: Sí.
6: Sí, és una estructura basada en la confiança, i la confiança són quatre gargols Ryan, que és confiança... dubtosa, no?
0: Sí, perquè fa patir una mica, sí, quan estàs a baix, penses, si això cedeix, nano... Hòstia.
6: I aquelles que grinyolen a vegades...
0: Hòstia, sí.
6: Confiança dubtosa.
0: Sí.
6: És la llitera, és els de dalt i els de baix, no? Patint, perquè tot pot caure en qualsevol moment.
0: Sí.
6: No? Confiança dubtosa, ho he dit.
0: Sí, sí.
6: La llitera és una mica com el capitalisme, al final.
0: Tot és com sí, el no? capitalisme, em dóna sí, la sensació.
6: Tot és capitalisme en aquesta vida, però la llitera és capitalisme, no és els de dalt que tenen por als de baix i els de baix que també tenen por als de dalt i tots estem patint perquè tenim la sensació de que s'ha aguantat un home cap als pèls.
0: Sí, que és veritat.
6: Aquesta metàfora ha estat bé.
0: Ha estat bé aquí.
2: Aquí s'ha estat molt bé, sí.
0: Aquí sí.
6: He connectat neurones avui, eh?
0: Molt bé.
6: Avui, a vegades...
0: A vegades es troben.
6: Sí.
0: Neurones, i...
6: Sí, és possible que estigueu pensant, bueno, això era la faula de la llitera que parla.
0: Sí.
6: On està la part... On
0: no ha parlat, no ha parlat la llitera.
6: Si la llitera pogués parlar, segurament diria... Vaig a llegir-ho, perquè no m'agradaria...
1: És literal, no, ah, el és que literal. Va dir la llitera.
6: Sí, la llitera diria, hola, sóc una llitera. Això que les lliteres som una representació del capitalisme i la barbàrie, us ho heu tret una mica de la màniga. Em dóna la sensació que un humà em fa servir per projectar idees a través de mi.
0: Sí.
6: Mira com reflexiona la
0: llitera.
6: La llitera, eh?
0: Semblava un tros de ferro, eh?
6: I està viva. I continua dient, les lliteres tenim prou pena sent un Frankenstein de llit que vosaltres, els humans, només utilitzeu quan no teniu cap altra alternativa. Deixeu-nos en pau i no ens poseu en les vostres històries. No volem formar part del vostre puto programa. Ha dit puto, la lletera.
0: Hòstia.
1: Bueno,
6: ja ho veieu. Les lliteres, pues, són simplement lliteres, a vegades, pues,
7: no hi ha res més a la seva manera de ser, no sé. Deixem de desviar l'atenció cap a metàfores absurdes i divagar, no? I preocupem-nos de, del que realment importa.
0: Què és?
7: Això ja no ho sé, Peyu, no?
0: No puc estar per tot. Ara s'han modernitzat algunes lliteres i n'hi ha unes bestieses increïbles.
8: No ho he vist, això.
0: Bueno, n'hi ha que tenen un escriptori sota, en comptes d'un llit, llavors el llit queda dalt.
7: Però no deixa ser una manera de romantitzar la precarietat. Si has de tenir com tot junt al llit, la llitera, com, no?
1: Limites l'espai, clar, sí, sí. Arriba un punt que la llitera la desmuntes perquè els nens ja creixen i llavors ja volen tenir habitacions separades, etc.
0: Jo a casa tenia aquell llit, tenia un llit que baixava jo a casa.
8: Ah, sí,
0: quedava plegat a la paret, llavors el baixaves.
1: Sí. Bo.
0: I a dintre tenia tot d'adhesius enganxats, feia una col·lecció d'adhesius.
2: Que xulo. Ara us diré una cosa forta, però el meu pare dorm en una llitera.
0: No, Mercè, quants anys té el teu pare?
2: 79, 80.
0: A dalt?
2: Sí, sí.
8: No.
0: Però,
2: papa, que ens mires.
0: Escolta,
2: sisplau, on és la meva cabra?
0: Però, de veritat,
2: deixa
0: Mercè,
2: de la
0: busquem una residència que s'hagi una mica
2: que
0: més careta.
2: Que no necessita anar en una residència.
0: Ah, no està en una residència.
2: No, està a casa. I torna amb una llitera perquè vol dormir en una llitera.
1: Cuida't amb el teu, Peyu,
0: He pensat, hòstia,
2: no necessita anar en una residència.
0: Els fan dormir amb llitera, pobra
2: que
0: gent.
2: Que és atlètic.
0: I per què dorm amb una llitera?
2: Ai, jo què sé. Papa, en sèrio, de veritat, deixem-ho córrer ja, una llitera.
8: A baix hi dorm...
0: Qui dorm a baix?
2: No, ningú. Ja. Ah.
0: Que hi té trastos, a baix?
2: No, hi té l'escriptori, això, que
1: això,
2: dèiem.
1: Això que dèiem.
2: Home, fotut un llit més estret, més petit, saps?
1: Però cada dia puja dalt.
2: Sí,
7: una víctima del capitalisme, al final.
0: Sí, sí, sí, de veritat que tinc ganes de convidar el pare de la Mercè i entrevistar-lo aquí.
2: No saps el que et dius, papa.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és el grup de metalcore melòdic galès Bullet for My Valentine. Ens interpreten Tears Don't Fall, una peça publicada l'any 2005. Les gires llargues poden ocasionar molts problemes de convivència, especialment si has de fer vida en un autobús, com és el cas de la nostra banda d'avui. Per evitar conflictes durant la gira, van establir un codi vinculat a les lliteres. Les lliteres que eren el bus mateix, eh?
0: Autobús amb lliteres, eh? Sí, que ja és ben parit.
1: Això és habitual en grups que fan gires importants.
0: Mira.
1: Doncs bé, van establir aquest codi que determinava que si la cortina de la llitera estava tancada, allò era territori sagrat.
0: Sí.
1: No es podia molestar. Però si algú treia una mà fora de la cortina, allò que t'has adormit i t'ha quedat la mà fora, doncs la resta de la banda estava autoritzada a dibuixar-li el que volgués.
0: Mira que maco.
1: I encara pitjor, si algú treia una cama, li podien afaitar.
0: Hòstia!
2: Ah. Fem-ho això, el Renaixent.
0: Ja ho farem, ja ho farem.
2: Sí, sí,
0: a les colònies sí, aquestes que mostrem. Doncs escoltem Ballet for My Valentine i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: amb Blackie.
1: Blackie.
0: Que és, especifico, és un mascle.
1: Sí. Uh-huh.
0: Perquè després la raça se'ns complica una mica.
1: Què?
0: Em posa que és de raça alien.
1: Bueno, perquè deu ser una barreja difícil de
0: difícil d'explicar.
1: Mm.
0: Bé, doncs això. És de Terrassa, això també és complicat, i és de la Sònia.
1: De la Sònia.
0: Veiem-lo.
1: A veure quin gos. Oh, que maco! Jo...
0: Vale. Oh, és alien.
2: Home, és radioactiu.
0: És bioluminescent, també, aquest.
1: Ai, ai. Heu de treure el flash quan els hi feu les fotos, sí, als gossos, perquè
0: bueno,
1: si no...
0: Bueno, té una explicació.
2: Això és molt lletja.
0: Home, té una explicació, sí, perquè...
1: Ara, aquest terra als 80 es va posar molt,
2: perquè jo tenia a casa
3: meva el teníem,
0: però
3: també.
0: Però ara el gres ha tornat, bueno, ara ja fa potser...
1: Lo que trobo que el sòcol
3: és molt raro.
1: El sòcol no els hi lliga amb la rajola.
2: És una bona merda de foto, eh?
1: Sí.
0: A veure.
2: Sí, de foto, sí, de terra, de gos, de tot,
0: eh? Ai, deixeu-lo, que té una explicació. Que és mig cec i és sord, per això deu tenir les pupil·les dilatades i per això li entra tant el flash.
1: El flash
0: la foto no li fa justícia.
1: Es veu així pel tapetum lupidum. Tapetum lucidum.
0: Què diu? Aquí un farol.
2: Comencem a anar molt sobrats en aquest programa. Tapetum lucidum?
0: Bueno, què és això?
1: És la particularitat que tenen alguns mamífers que poden veure si de nit, sí, quan tu enfoques un guineu, per exemple, amb els llums del, sí, cotxe, i veus que es reflecteix,
2: sí,
1: això és el tapetum lucidum.
3: Jo tenia un amic...
0: Però en Blackie no té tapetum lucidum.
1: Sí que
0: és
1: té.
0: És ben sec.
1: És un gos.
0: És sec.
1: És igual, però el té, encara que no li vaigui. El té. És igual que hi ha gent que té coses que no li van, però les tenen.
2: Sí, sí.
0: Bueno, a en Blackie li encanta banyar-se a qualsevol mena de llac o pantà.
1: Mira.
4: Molt bé. Després de tota la temporada explicant-vos catàstrofes, desastres naturals, accidents i tragèdies, avui per fi ens toca una passejada tranquil·la.
1: Molt bé.
4: Ens situem a l'Austràlia dels anys 90. Què podria anar malament?
1: Avui passegem el gos per Canberra, 13 de juliol de 1997.
2: Hòstia, 97. Sempre m'ha fet gràcia, sempre.
1: El què?
2: El nom de...
1: Canberra.
0: Sí, també.
1: Sí, perquè tenia un cop de masia.
2: És un nom que no n'hauria de fer, però...
1: Bueno.
0: És una tonteria.
1: Heu estat mai a Canberra?
2: Canberra, no.
3: D'on te ve aquest nom?
1: Canberra. Bueno, sí, hi havia una senyora que era molt porcassassa.
2: No.
1: Canberra.
2: No, no.
1: No ho sé.
2: No.
1: Avui en Blackie passejarà pel llac Burley Griffin, un llac que l'únic que té en comú amb el llac petit de Terrassa és que tots dos són artificials. El llac Burley Griffin és enorme i parteix la ciutat de Canberra en dos. A primera línia hi trobem l'antic Hospital General, que ara està en desús. Avui seria un dia completament normal si no fos perquè aquest edifici està a punt de ser demolit. La posada en funcionament d'un nou hospital ha fet que aquesta edificació hagi quedat abandonada. La decisió ha provocat una certa polèmica, ja que molts veïns de Canberra volen conservar l'edifici. Aquell hospital els ha acompanyat tota la vida, molta gent hi ha nascut,
2: clar,
1: se l'estimen, no?
2: Clar, sí, hi ha
1: una llàstima que s'enderroqui.
0: Sí, és molt trist que enderroquin l'edifici on vas néixer.
2: Home, mira,
0: i em faria molta pena.
3: Arbúcies, l'hospital on jo vaig néixer, sí, ara és un geriàtric.
1: Mira,
3: jo sempre espero anar-m'hi a Morilla.
1: Veus que maco? I tancareu el cercle.
2: Que maco. Es quedarà molt orgànic.
1: Sí. Sí.
0: Tens ganes d'anar-te a Morilla, de veritat?
3: Bueno, que em portin un buguin, però em fotria gràcia a mi, eh?
1: Sí. És un edifici construït l'any 1947 i s'ha de dir que és bastant lleig. És lletxot, bueno, la veritat.
2: Doncs a terra.
1: A terra.
2: A terra, tu.
1: A terra.
2: Ara no és un edifici històric.
1: No, és lleig, és
2: ja
1: lleig.
2: Ja està.
1: Res. A més, la demolició del vell hospital permetrà construir el Museu Nacional d'Austràlia, un recinte arquitectònic de primer nivell. El més curiós és que molts canberrencs i canberrenques s'han aplegat al voltant del llac per acomiadar-se de l'edifici.
3: Es diuen així? Canberrencs i canberrenques?
1: O canberrinesos, ara no sé.
2: Canberrencs i canberrenques. Ja,
1: la gent fins i tot ha llogat barques per veure l'enderroc des de l'aigua.
3: Que maco.
1: Com les havaneres de Calella.
2: Calella per la Frugell.
1: Mira, agafes una barca i vas veure...
3: Cantaran el meu avi?
1: No ho sé.
3: Saps qui viu la polèmica aquella? Canberra la cantaran?
1: Canberra poder sí.
2: El meu avi va anar a Canberra...
0: Va, seguim.
1: No, era per si seguies cantant, no estava esperant. En Blackie està encantat que el passeig sigui al costat del llac. Resulta que l'Ajuntament de Canberra ha fet que una simple demolició d'un edifici s'hagi convertit en un circ. En aquest moment, l'alcaldessa de Canberra, l'honorable Kate Carnell, està acabant de fer el seu discurs.
5: Conciutadans i conciutadanes de Canberra, estem a punt de dir-li adeu al vell Royal Hospital, un edifici que ens ha vist néixer i ens ha vist créixer.
1: I morir amb algun també.
5: Sí, també, també. Ara, però, és moment de mirar cap al futur i pensar en el fantàstic museu que s'inaugurarà d'aquí poc.
2: Molt bé. Gràcies.
0: Gràcies. Sí, m'encanta aquest moment.
1: L'alcaldessa ha fet una crida per venir a veure l'enderroc. Només faltava posar-hi cadires de plàstic. Tu, poca broma, eh? 100.000 persones.
3: T'ho prometo.
1: 100.000 persones s'han reunit per viure l'enderrocament en directe. L'alcaldessa diu que és l'acte més multitudinari que ha viscut mai la ciutat.
6: Home, però és que 100.000 persones, és ben bé que no. Deu ser molt avorrit viure a Canberra.
1: No
6: hi ha res millor per anar a fotre? A
1: Austràlia, fill meu, quan has vist passar el mateix canguro dues vegades.
0: Això és tot un èxit. 100.000 persones han vingut a veure la demolició. Sí. Penseu que som una població de 300.000 habitants, eh?
1: Això és així, eh?
0: 300.000, home, és molt, eh? Molt.
6: És més que Sabadell, no?
3: El 33,3%, eh?
1: Sí, ho has calculat així.
3: No, soc 33,3% periòdic, eh?
1: Sí.
3: Soc ràpid, eh?
0: Sí.
6: Periòdic vol dir que no s'acaba.
3: Periòdic és que és de cada dia.
0: 3.
7: La Vanguardia.
1: En fi, heu de saber que per la demolició faran servir una voladura controlada. S'han col·locat uns explosius a la base de l'edifici que el faran col·lapsar. En principi, l'edifici ha de caure de manera vertical.
4: Com les Torres Bessones?
1: Sí.
4: Saps que van ser els ovnis, en realitat?
1: Ah, sí?
4: Sí. Això...
1: El de les Torres Bessones també van ser...
4: Hi ha tota una teoria.
1: Els mateixos que veieu a Montserrat o uns altres?
4: Uns altres. No tenen res a veure. De fet, ni es coneixen entre ells.
1: Ah.
4: Sí.
1: Que ells parlen anglès.
4: No. Parlen australià.
1: Hi ha una teoria que diu que les Torres Bessones van fer caure els ovnis.
4: Dic teoria per dir-ne així, però és un fet contrastat.
1: Sí.
0: A veure, Arnau, has de canviar d'amics, eh? Sí. Seriosament t'ho dic.
3: I de medicaments.
4: Sí, els meus amics sou vosaltres.
1: Jo crec que...
0: Hòstia, noi.
1: Algú
0: li pot explicar?
1: Hauríem de buscar-li activitats per fer els dies 11 de cada mes. Buscar-li una altra cosa.
6: Teniu raó.
0: Una agenda. Hem de portar-li l'agenda, aquest nano.
1: En fi, encara que l'edifici no caigués de manera vertical, no passaria res, perquè si alguna cosa falla, les autoritats han posat un perímetre de seguretat de 200 metres. Per tant...
8: A veure, sisplau, me sentiu?
1: Sí,
6: home, bastant, massa fort.
8: A veure, tothom a 200 metres d'aquí, sisplau. Sí. Estem a punt de demolir aquest edifici. Senyora, aparti's, m'acaba... Sortir d'aquí, hòstia, sempre la mateixa. Senyora, t'ha de fotre'm tot el dia. Cada dia fem coses a l'Ajuntament i la gent aquí. Tres que hi hagi sardanes, com que fotem un enderroc.
6: Els sardanes de Canberra.
8: La punyetera, senyora, aquí plantada, hòstia. Posa els nervis a mi, aquesta dona.
1: Qui és aquesta?
8: Eh?
1: És la Montse.
8: A la Montse, eh? Ah. La parenta d'aquella de Canberra, tot el puto dia.
1: Ara mateix els carrers dels voltants del llac estan col·lapsats de gent que ha agafat el cotxe per venir fins aquí. Els qui tindran les millors vistes són la gent que són a la barca, al mig del llac. Eh? Però ells també han de respectar els 200 metres de distància. Un cop fetes les comprovacions, arriba l'hora de la veritat. Vinga.
8: Vinga, senyora alcaldessa, faci el compte enrere i quan arribi zero, jo activo la càrrega.
0: Ai, quin honor, quin honor. No, però no, va. Fem-ho tots, perquè això és una cosa de tots, de tot Canberra, eh? Vinga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
1: Però va tard, l'explosió sembla que va tard.
0: Però peta o no peta?
1: Ara petarà.
0: Ara petarà, ara petarà.
6: Que comenci, que comenci!
1: Un moment. Què passa?
7: Peta?
1: Què fas?
7: No, és que no va aquest...
1: El mando.
7: El mando aquest, no.
6: Bueno, apreta el botó.
7: Ja ho faig.
6: Apreta el botó fort.
7: Ja ho faig.
0: Però vols dir que és aquest mando?
7: No, és que no... Vull dir...
1: Vols dir que no has agafat el mando del cotxe?
0: No, no,
7: provo-t'ho.
6: El collons hi diu Fiat aquí.
1: Fiat, és una marca d'explosius molt ben parida, Fiat.
6: Aviam si es podrà el cotxe d'aquí fora. Aviam. No va.
1: De moment, els experts estan quedant fatal. Tota la ciutat està esperant el gran xou i el control remot s'ha espatllat.
8: Ja està. Era aquest cable, s'havia desconnectat. Ara sí, alcaldessa, perdoni.
1: Tornem-hi.
0: Doncs vinga, va, tornem-hi. Vinga, tots, va.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Oh. Ara sí, eh?
1: Les càrregues han explotat i han fet desplomar l'edifici. Almenys això ens pensem. Perquè quan la pols desapareix, es pot comprovar que l'edifici continua intacte. Les càrregues estaven mal col·locades o eren poc potents.
0: Nois.
1: No queda més remei que esperar una estona més perquè els tècnics col·loquin nous explosius. Mentrestant, en Blacky està gaudint d'un banyet a dins el llac. Com que és mig sort, no ha sentit ni la primera explosió.
10: No, a veure, perdoneu, no, ara sí que el sentirà. Eh?
1: Ara sí, eh?
10: I ha guardat una càrrega aquí.
1: Aquí has fotut...
10: Va, alcaldessa, vull dir, ara li pati.
1: Aquí has fotut fato,
0: va, ara. Va, doncs som-hi. Tercera mala vençuda, eh?
10: L'oferta, vinga. L'oferta, que l'he fotut tota l'oferta aquí, eh?
0: Molt bé, vinga. Si us sembla, ara comptarem des de 5, eh? Sí, per no fer-nos pesat, millor, ja. Perquè, vinga, va. 5, 4, 3, 2, 1...
1: Hòstia! Ara sí.
6: Ah, sí?
1: Ara sí, eh?
10: Ara sí, eh?
1: Ara ha patat fort.
10: N'he assegurat, ara.
1: De fet, ha patat tan fort que una part de l'edifici, en lloc d'implosionar, ha explotat cap enfora.
6: No.
1: I ha provocat una pluja de pedres i metalls. Primer cauen petits fragments i després venen les parts grosses. La gent que té la sort de ser a terra ferma intenta amagar-se. La pobra gent de les barques no hi poden fer res. El millor que podrien fer és tirar-se a l'aigua, però no hi són a temps. Tot passa en qüestió de segons. Els fragments cauen per tot arreu com meteorits. Clar.
10: Hòstia, em sembla que ens hem passat una mica amb la càrrega.
1: Doncs una mica, eh?
10: Una mica sí, eh?
1: Sí. Algunes runes de l'edifici volen per sobre el llac i cauen a mig quilòmetre de distància.
6: És bastant.
1: Com que la zona estava col·lapsada amb 100.000 curiosos, les emergències tarden més del compte a accedir al lloc dels fets. Hi ha gent ferida per tot arreu. El resultat final és de 9 ferits greus.
0: Bueno. Encara? Bueno. No, hem estat prou de sort.
1: Sí, bueno, i una nena de 12 anys que ha mort d'un cop de roc.
0: Ja farem un dia de dol.
1: Home,
0: eh?
1: Sí, com a mínim un dia.
6: Pot tenir tres.
1: Malgrat que s'obrís una investigació i es posés en dubte si la idea de l'alcaldessa d'ajuntar 100.000 persones era bona, ningú va anar a la presó i tampoc va dimitir cap càrrec.
10: Molt bé.
1: La demolició de l'Hospital de Canberra de l'any 1997 és un manual de com no s'han de fer les coses. Us recomano el vídeo perquè està gravat, perquè clar, estaven
0: maco
1: gravant
0: de
1: com demoliria l'edifici. Aneu a YouTube i fiqueu Hospital Canberra, demolició.
6: Es veu la pluja de meteorits.
1: Es veu com van caient unes hòsties a l'aigua, nano, que és maco de veure.
10: Ui,
1: és molt maco. És més maco que els focs de blanc. Més impressionant.
6: Sí, segur,
0: segur.
1: Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut a la demolició d'aquest antic hospital de Canberra, i això ho decidirà una persona del públic. Qui ho decidirà, Mercè?
0: Això ho decidirà la...
11: Montse.
1: La Montse.
6: Ah, mira, la parenta.
1: Anem a veure si en Blacky sobreviu o no. Montse, ni Sydney ni Melbourne són la capital d'Austràlia. De fet, van escollir Canberra per acabar amb la rivalitat entre aquestes dues ciutats. Però què vol dir Canberra en idioma aborigen? A. Lloc de trobada. B. Gent de pau. O C. Ni un paper a terra.
11: La B.
1: La B. Gent de pau. En Blacky és...

0: Canberra, en l'idioma aborigen vol dir lloc de trobada. Va ser una ciutat construïda el 1913 just entre Sydney i Melbourne. I el nostre gos, el pobre Blackie, mig sec i mig sord, no ha pogut superar la passejada. Evidentment, una de les pedres li ha caigut sobre el cap i s'ha mort, tu. Tenim el consol que s'hagi mort fent el que més li agradava, banyar-se en un llac. La demolició del vell hospital de Canberra és una desgràcia i una pífia de les grosses. Que et caigués un totxo al cap era una loteria. Era qüestió de... Va, es veia venir. I fins aquí la... Ui, merda, el telèfon. Oi. Perdoneu, ja l'agafo.
1: Sí, sí, agafo, agafo, és tranquil.
0: Oh, moment, moment. Ja vinc. Bueno. Sí.
2: Nen?
0: Ei, mama,
2: escolta, saps que ja has obert la piscina d'aquí Vic?
0: Bueno, la de Vic i la de tot Catalunya. Normalment després de Sant Joan ja les obren, les piscines, no? Totes?
2: Mira, volia anar-hi, però he passat pel costat. Sí. Va. He sentit tot de gent xerrant castellà, soroll de flotadors...
0: Bueno, és una piscina també, que t'esperaves, mare.
2: No es poden portar flotadors a la piscina.
0: Bueno, hi ha gent que no sap nedar.
2: Doncs que no hi vagin, eh? Que hi vaig jo a esquiar a la muntanya.
0: No, no hi vas, no hi vas.
2: Perquè no sé esquiar, bueno, claro. Vull dir, si no saps nedar, no hi has d'anar a fer res, a la piscina.
0: Bueno, però la canalla petita, mama...
2: Tu mateix, que no hi vagin, tu. A més, s'hi pixen aquests.
0: No ho saps, si es pixen els
2: nens. Anda que no. Si les meves amigues de 70 anys s'hi pixen, com no s'hi ha de pixar la canalla.
0: Mama, sisplau.
2: I que no torni la moda aquella de l'any passat, que la gent s'hi cagava, eh?
0: És veritat que es va posar de moda això l'any passat.
2: Tant discutir de si la gent pot fer toples o no a la piscina, o que si es poden banyar amb el burca o jo què coi sé. Jo faria banyar tothom despullat, eh? Que si un es pixa, que es vegi.
0: Tampoc ho veuries, mama.
2: O que hi fiquin el líquid aquell que es torna vermell.
0: Això és un mite, no existeix.
2: Doncs un mosso d'esquadra a cada piscina. Escolta, els que volien posar als col·legis, que els posin a la piscina a controlar a veure qui pixa i qui no pixa.
0: Bueno, escolta, mama, volies alguna cosa en concret o no vols res?
2: Ah, bueno, avisar-te que estiguis al tanto, que el dia 30 cobren la renda.
0: Ah, sí, bueno, ja estic al cas, ja estic.
2: Aquest any em fan pagar a mi, una senyora de 70 anys, noi. Cobres una misèria i encara em fan pagar, colla de fills de puta.
0: Mama, mama, penjo, va, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga, un suposat tracte de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
2: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
1: El jutge Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular com a representants de les acusacions populars tindran accés a la informació del cas. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi ha enviat també equips.
3: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
1: El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran a la Guerra Civil, la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
4: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
3: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox, i 137 abstencions del Partit Popular. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
1: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el definitiu 3-1.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. Ara s'ha acabat l'última jornada del grup F. Els Països Baixos s'han imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el Copap IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui en rigorós directe, com sempre, ja ho sabeu, a La Solució. En un món de respostes simples, nosaltres us portem aquesta solució. I com sempre, a part de La Solució, Ferran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs? No obris molt la porta, que entra la onada de calor.
0: Mare de Déu, no?
1: Han baixat les temperatures, estem entre 30 i 35, però clar.
0: Catalunya Ràdio, refugi climàtic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Mare
1: tota
0: de Déu.
1: Tota persones aquí esperant a veure si poden entrar.
0: A la porta.
2: Hola.
0: Home, tècnicament és la ràdio pública, tu demana-ho, a veure què passa.
1: No
0: estic fent una crida, eh?
1: No facis cap crida. Home, seria una solució en tot cas, no?
0: Exacte.
1: Per la calor.
0: Seria una gran solució.
1: Obrir l'estudi
0: a tots els oients que ens estiguin escoltant. Avui en rigorós directe, molts esteu ja amb olor de vacances al cos, teniu ganes de vacances i espereu perquè encara farem una última estocada fins al dia 3 de juliol, us acompanyarem. Deixeu-me fer, em salto una mica el protocol. Raül Balam, molt bon dia. Com estàs?
3: Feliç d'estar aquí.
1: Està feliç el Raül perquè a més l'hem vist aquest matí a les xarxes. L'heu de seguir a les xarxes perquè és tota una aventura seguir la vida de Raül Balam. Escolta'm, tu a quarts de vuit estaves corrent ja avui.
3: A les set i... Oh! Sí, sí, quarts de vuit. A les set i cinc ens hi hem posat.
1: Què dius?
3: Avui ha costat, eh?
0: Mare de Déu. Escolta, per baixar la coca, això?
3: Pues clar,
0: baixar la coca pot sonar una mica rara.
3: Bueno, la coca de fruita de Sant Joan.
0: Tu és la coca de fruita?
3: Jo de fruita, però molts colorets.
0: Ui, un moment.
3: Jo sí.
0: Que hi hagi tensió en aquest estudi. A veure,
3: aquest color de químicament perfecte,
1: sí.
3: Aquest color sóc jo.
1: Hi ha gent trucant a l'Hisenda Carot, que no sé si és una urgència.
0: Però m'han trucat dues vegades, espero que no sigui de la guarderia de la criatura, perquè de la llar d'infants.
1: A veure, tu vols que hi hagi polèmica, no?
0: Vull que hi hagi polèmica.
3: Ah, bueno, busquem-la.
0: Per què coca de fruites? I per què no coca de crema?
3: I per què no coca de fruita i crema?
1: Oh!
0: Tot junt.
3: Al tanto, mira, abans t'ensenyant la foto de la senyora Ruscalleda, la coca que es va fer, amb peres del pare, peres de Sant Joan del pare, les va confitar i es va marcar una coca de crema i fruita confitada.
0: Però és que a mi em falla de la coca de fruites, t'he de dir, a mi no em molesta, no sóc d'aquelles haters de la fruita, que hi ha gent que diu aparta-la, no passa res. Allò verd?
3: Bueno, el meló.
0: Molt natural no és, no?
3: Bueno, és químicament perfecta, fa festa.
0: És químicament perfecta.
3: Fa festa, fa xerinola, fa Sant Joan.
0: Però allò què és artificial?
3: No, allò és meló, és un meló confitat, però esclar, tu has confitat una vegada un meló?
0: No.
3: És la cosa més lletja que et puguis fer a la cara.
0: Per tant, no?
3: Perquè
0: queda
3: un marró lleig. I clar, volem una coca que sigui estiu.
1: També trobo que fer ara la polèmica.
0: No, un cop ha passat.
3: Però ara ve Sant Pere.
1: A 25 de juny.
3: Ve Sant Pere.
0: Ara sembla que això estigui gravat i que nosaltres dient aquí, no, en directe. No. Mireu, ara mateix estem en rigorós directe. Són la 1 i quasi 11 minuts. I avui no parlarem de coques de Sant Joan. No. Avui parlarem de cuina, per això tenim en Raül Balam aquí. Però abans, deixeu-me dir-vos que el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. L'han presentat i això vol dir, si el Raül és a l'estudi de Catalunya Ràdio, vol dir que us portem una altra solució gastronòmica. Avui torna el puntet de sal, família!
4: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: I avui ens endinsem, alerta, en aquest puntet de sal

0: Perquè comencem a apartar els branys.
1: Hi ha prou del branys.
0: Ara, ja s'acaba.
1: Ja s'acaba. Prou del branys.
0: Ja s'acaba. Com de puny.
2: Sí, sí. Estan aquí entre nosaltres.
0: Eh? Bueno, estan, conviuen, però... Bueno, hi havia una cosa que estava allà dormideta que comencen a...
1: Heu de decidir, oients, a quin equip esteu. Si el nostre o el dels expats.
0: El nostre sí.
2: És informació, no opinió.
0: És que és això.
1: Sí, sí. Que cadascú tri.
2: I tant, i tant.
1: Tu sabràs de quina banda de la història et vols col·locar.
2: Correcte, estem rebent tot de fotos de focos de llardons i de crema, també, dels oients.
0: Avui l'he preguntat a la senyora Ruscalleda.
1: I què diu la Carme?
0: L'he preguntat de tema d'esmorzar de forquilla. I em diu, l'esmorzar de forquilla a pagès o els que treballaven al camp es feia... Tots els dies, tots els esmorzars de cada dia eren esmorzar de forquilla. En què consistia? En calentar-lo del dia anterior. Si tenies, doncs, hi havia algun fesol que havies cuit fesols.
1: Una mica de
0: recapte, també, una carn, saltejaves amb una mica de cansalada i en allà ja feies l'esmorzar.
1: Ara us ho explicarem en profunditat, perquè avui en Raül no ve sol. Avui l'hem empatat amb l'autora d'Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Un aplaudiment per la Laia Frixinet.
0: Bravo.
1: Hola, Laia.
3: Hola.
1: Com estàs?
3: Pues bueno, aquí.
1: Bueno, aquí.
0: Bueno, aquí, eh?
1: Pues bueno, aquí. Escolta, ja es podria dedicar a ser cap de policia, eh?
0: Cap
1: bueno,
0: de marketing.
1: La Laia Freixinet Amanós, ella és cuinera, és dietista, nutricionista, que a més ha escrit aquest llibre que us deia, Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Què entenem exactament, Laia, si jo et demano un esmorzar de forquilla?
3: És que és el que deia una mica el Raül, que esmorzars de forquilla al final és un calaix de sastre on hi caben moltes coses. No és una cosa premeditada, és una cosa que sorgeix del dia a dia, del camp, de pagès, del mar, dels pescadors, de totes aquelles feines que requereixen esforç, que la gent es lleva d'hora i que hi ha un moment que tenen gana i han de parar.
1: Ara no em digueu que... No, jo també feia esmorzar forquilla perquè ho punxo amb una forquilla, l'alvocat, l'avena i els fruits vermells. No, això és un branch.
3: Això és un branch.
1: Gràcies, Albert, per acompanyar-me en aquesta història. Això és un branch.
3: No, perquè l'esmorzar de forquilla, al final, quan parlem del nostre esmorzar de forquilla, hem de parlar de territori, hem de parlar de temporada, hem de parlar dels nostres productes i hem de parlar allò que tenim de tot allò que tenim a l'abast i que no és... carn i exòtic, és el nostre dia a dia, perquè no estem celebrant el Nadal, estem treballant, i llavors hem d'anar a buscar allò que la terra ens ofereix o que el rebost a les masies o d'on sigui, digués.
1: Escolti'm una cosa, Raül, quina història personal vinculada a esmorzars de forquilla i el fet que perdessis alguns dilluns a un autobús, ens pots explicar?
0: Mira, jo me'n recordo, jo era un bon minyó i per això em van ficar en un internat.
2: Molt bé.
0: Entre Olot i Banyoles, i jo me'n recordo que a mi m'encantava perdre l'autobús cada dilluns. Clar, jo pujava el dilluns i baixava el divendres. I clar, si jo perdia l'autobús el dilluns, qui em tenia que acompanyar?
1: Ta mare.
0: El meu senyor pare. I esclar, el pare jo crec que ja s'hi esperava, perquè fèiem paradet a mig camí i me'n recordo que esmorzàvem, fesols saltejats, botifarra, amb un cacaulat.
1: Tu craquejaves el sistema per poder fer esmorzar de forquilla amb el teu pare.
0: Una mica sí.
1: Ai, que entranyable, no?
0: Una mica sí.
2: Botifarra amb cacaulat, ho dic, que no passi desapercebut, això.
0: Bueno, perquè era petit, si no m'hagués pres cafè.
2: Molt bé, a favor d'aquest crossover.
1: Era una tieta àvia que fotia puré de patates amb Colacao, eh?
2: Sí, correcte.
1: I fotia per sobre el Colacao.
2: I Colacao i escopinyes, també hi ha molta gent que n'ha menjat.
0: Ara vam parlar de
2: racions, sí.
1: Un dia hem de fer, de la temporada vinent, ja. Hem de fer un dia de combinacions que sembla que no funcionen, sí, que funcionen.
0: Però que funcionen sempre. Ho farem.
1: Escopinyes, que has dit, i cacaulat, i colacao.
0: I olives, sí, i olives farcides d'anxova.
1: Home.
0: Amb mantequilla, amb mantequilla,
2: I
0: les cacaulat. Olives, i colacao per sobre.
1: Ai, mare de
0: Déu. És?
1: Avui no us demanem marranades, tot i que si voleu dir marranades aparents, que el sabor funciona, ho podeu fer. La Laia va dient que sí.
3: Bueno, és que hi ha coses bastant divertides, que quan comences a experimentar et sorprenen.
1: T'ha vingut algun al cap?
3: Home, jo sempre posava un exemple amb els alumnes de l'escola d'uns bombons de xoriço amb xocolata.
1: Sí.
3: Que sempre em sorprenien, i cada any quan ho trec a classe em surt algun alumne dient-me del bon record que tenen dels entrepans de pa Bimbo amb nocilla i fuet. Jo no ho he tastat, però
1: pa Bimbo?
3: He de dir que ha de funcionar, perquè cada any surt algun nano que me'n parla.
1: Pa Bimbo, nocilla i fuet, i després deies un entrepà de xoriço i xocolata.
3: Uns bombons que feien a França de xoriço picant banyat amb xocolata.
1: A veure, perdona. Quantes vegades posem mel i sobrassada?
3: Per exemple, és que al final són combinacions que culturalment no les entenem, però que això no vol

0: que no funcionin.
1: S'ha de dir, tu has estat, sí no, o no?
2: Exacte. Ara,
1: doncs no ho diguis.
2: Calla. A tot això us demanem, com sempre, que ens feu salivar, Fran.
3: Sí, avui es poden fer salivar al 93207474, al telèfon del directe o al WhatsApp del programa, que no és que tregui fum, és que ara mateix
1: ja crema.
3: Hi ha tot un seguit d'incendis al WhatsApp del programa, entre les coques, els esmorzars de Forquilla, etc etc.
2: Mireu, clar, jo et vaig fotent un poti-poti aquí,
3: no,
2: i després recull això.
3: No passa res, perquè aquí hi ha diverses mans per poder atendre tots els focs. Avui us demanem que ens recomaneu un lloc on fer un bon esmorzar de Forquilla. Volem fer el nostre mapa, que mira, fins i tot el podríem enviar després, el nostre mapa col·laboratiu entre tots els oients de la solució. Quin és el lloc on recomaneu anar a fer un bon esmorzar de Forquilla?
1: Començo jo,
2: Vinga,
1: maravilla.
3: Fot-li, maravilla.
1: A Collsacreu.
2: Collsacreu.
1: Arenys amunt cap amunt. O sigui, Arenys amunt cap amunt. On s'acaba i comences a baixar i entres al Vallès,
2: sí.
1: Allò és Collsacreu. I el restaurant Collsacreu. Allà obren a les 9. I allà pots ja anar a esmorzar.
3: És tard, a vegades, les 9.
1: Bueno, però esclar, pugim bici allà dalt. Pugim bici.
2: Collsacreu. Restaurant Collsacreu.
1: Collsacreu. Té unes vistes de tot Arenys, tot el mar i tot. És una meravella. I allà, bueno, a part de no us perdeu anar-hi a dinar, però els esmorzars de Forquilla, molt recomanable.
2: Doncs estic fent llista nova, esmorzars de Forquilla, jo vaig guardant i així després ho enviarem als oients de la solució, us sembla?
3: Sí, tant, em sembla.
2: Volem fer moltes coses a la vegada,
3: No, l'Anna ens diu, l'Anna ens recomana un restaurant que es diu Fusimanya.
2: Home, el Fusimanya?
3: De Tavernoles, l'heu de conèixer sí o sí.
2: Uns embotits, nen.
3: I allà fan grans esmorzars de Forquilla. Ens ha escrit la companya del LOF, Gala Castelltort, que ens està sentint avui des de comarca d'Osona, i diu, us recomano el Mas Blanc a Centelles, un hostal fantàstic, diu, a més té una mica de jardinet preciós, i són simpatiquíssims.
2: Sant Martí de Centelles, és un hostal, oi?
3: Sí, és un hostal, correcte.
2: D'acord, apuntat, ara m'ho miro tot, Esmorzars de Forquilla.
3: Mira, l'Anna recomana una altra Anna, el Gelida, a la ciutat de Barcelona.
2: Home, el Gelida és un clàssic,
3: És un clàssic, sí, aquest seria el Leo Messi del restaurant de Forquilla.
2: El meu pare,
3: no?
2: Te li trobes allà, Laia, vigila. Es diu Laia, oi?
3: No, Anna.
2: Doncs a la vigila no et trobis un senyor que t'expliqui coses.
3: Ara hi és?
2: Ara mateix crec que no. O te'l pots trobar al Gelida. Escolta'm, Laia, el llibre, ara insistim, aquest llibre, Esmorzars de Forquilla, ja podeu anar a les vostres llibreries de confiança. Laia Freixinet, Esmorzars de Forquilla, a més, és que fins i tot la portada de tapa dura, manegable, ja recorda unes estovalles ben parides, Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Aquest llibre que ha fet la Laia és un recull separat per categories de tot de plats d'esmorzars de Forquilla. Aquest àpat es pot fer igual a les 8 del matí que a 11:45? Teòricament no, però sí.
0: És això, teòricament no. La gent, els que són així com molt estrictes, dirien que a 11:45 ja és massa tard. A 11:45, la gent que feia esmorzars de Forquilla...
2: Es llevava a les 4.
0: S'havia llevat més d'hora.
1: Ja fas la mañana, llavors.
0: Exacte. Ara, és veritat que els temps han canviat. No és el mateix les necessitats d'un esmorzar de Forquilla del segle XVIII que de la revolució industrial, que d'ara, que ja... Sí que encara hi ha col·lectius que fan els esmorzars de Forquilla, pues tota la gent que treballa sobretot en polígons, en fàbriques, els pescadors, sí que hi ha tot de col·lectius que segueixen fent-ho dintre de la seva jornada i dintre dels seus horaris habituals, però és veritat que aquest boom que està vivint ara els esmorzars de Forquilla el disfrutem moltíssim els que hi anem a disfrutar.
2: No
0: ens hem guanyat el
2: jornal.
0: No, encara no ens l'hem guanyat.
2: Bueno, jo vol a
0: 7
2: i camino 4 passes, no? Abans de fer l'esmorzar de Forquilla, no ens ho
0: guanyem.
2: A tot això, avui cremen telèfons, Josep. Josep, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Què ens recomanes?
4: Bueno, per aquí la zona que estic jo hi ha diferents llocs,
2: Foli.
3: Molt bé.
4: Aquí al Bar Manel, a Igualada, que fan uns cops a la planxa molt bons, i bueno, hi ha altres menjars amb Forquilla. Després també hi ha Cal Andorrà, que és a Castellfull del Boix, que és anant cap a Mayans. I també la Cruïlla, aquí a Òdena, o Cal Vileu.
2: Cruïlla, Òdena o Cal Vileu. Ho dic perquè, repetint en veu alta, nen, que ho anem apuntant tot i vas molt ràpid. I no m'ha donat temps.
4: Digues. Ho deia per si hi ha de participar més gent en el programa aquest. No, que ho deia que aquí, aquesta zona que estic jo, hi ha bastants llocs que es menja bé amb Forquilla i Canivet.
2: Per tant, a la vall d'Òdena, hem d'anar cap a Igualada.
4: Sí.
2: I
4: cap
2: a
4: la Conca d'Òdena.
2: La Conca, perdona'm. La Conca d'Òdena, ja sabeu que hi ha bons esmorzars de Forquilla, el Bar Manel, entre de molts altres que ens ha dit en Josep. Josep, t'agraeixo molt aquesta trucada, estimat.
4: Molt bé.
2: Avui has esmorzat de Forquilla?
4: No, avui no.
2: No encara.
4: Avui tenia d'anar al metge i no he menjat. Però vaja, l'altre dia sí que vaig anar amb un company i vam estar molt bé.
2: A què et dediques tu?
4: Soc l'instal·lador.
2: Instal·lador, mira, una mica la part del col·lectiu que ha d'esmorzar fort, eh? A quina hora esmorzes habitualment?
4: Entre les 9 i mitja a les 10.
2: Clar. Bueno, déu-n'hi-do, pots fotre't un bon esmorzar de forquilla i després dinar cap al tard. Josep, gràcies. Exacte. Per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
4: Molt bé.
2: Fins ara. Gràcies, adéu, adéu. Bé. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Quin recomanes, estimada?
5: Mira, us recomano molt el restaurant Alarcón, que està al carrer Roca Umbert,
2: sí?
5: De Hospitalet.
2: Roca Umbert, això és a prop de Sant Ramon Nonat?
5: No. Això està a la zona centre, de l'Hospitalet, sí? Centre, al costat de la zona industrial.
2: Doncs apuntem, bar Alarcón, a l'Hospitalet.
5: Sí, i té la característica que fan l'esmorzar de Sant... Espera, de Sant Fermín.
2: De Sant Fermín.
5: I això... fan esmorzar típic d'allà, amb xistorreta, molt bo.
2: I el fan tot l'any o només hi pots anar al juliol a buscar l'esmorzar de Sant Fermín?
5: Per les dates de... fan tot l'any, però per aquestes dates fan el de Sant Fermín.
2: Epa, doncs apuntem, ho apuntem. Gràcies per trucar, Montse, bonica, una abraçada.
5: Gràcies.
2: Fins ara, adéu, adéu. Vaja, acabem la primera ronda de trucades amb en Xavi. Xavi, bon dia.
6: Hola, bon dia, Elisenda, bon dia.
2: Bon dia, estimat. Quin restaurant de forquilla ens recomanes? Esmorzes de forquilla on?
6: Mira, és que és brutal, eh? Si jo sóc de menjar, però és que allò és un espectacle. Es diu Cal Miguelín, està al Pla del Penedès.
2: Epa, Cal Miguelín.
6: Cal Miguelín, és un espectacle. Peus de porc, cua de bou, gallos... Bueno, és que allò, aquest xicot, fent entrepans, ha guanyat premis aquí a Espanya... Últimament ha guanyat el primer de Catalunya i fins i tot per als Estats Units. Em sembla que va quedar 14è.
2: Colló! La tasqueta de Cal Miguelín, ara l'he trobat, eh?
6: La tasqueta de Cal Miguelín, si ho llegeixes tot, és que, bueno, de veritat, és un espectacle. Ara, això sí, si heu d'anar-hi, reserveu-ho amb antelació, eh? Jo vaig anar-hi dissabte la setmana passada i vaig reservar amb un mes i mig d'antelació.
2: Conxo, tu! Reserveu! Que la cosa va que vola.
6: I és que allò està boníssim, jo, de veritat que us ho dic, eh? No és per res del meu progrés.
2: Hem de fer la guia de la solució. Ho estem apuntant tots, no patiu, perquè si formeu part del Club de la Solució,
3: sí,
2: al llarg del dia, o potser demà, us enviarem aquest enllaç amb tots aquests restaurants que n'han dit els nostres oients, tant a WhatsApp com a telèfon. Us els indexarem en un mapa i us els passarem. Ara bé, heu de formar part del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució?
3: Ara,
2: fàcil.
3: A veure.
2: Escriviu un WhatsApp, vull formar part del club, al 677 38 77 19. 677 38 77 19. Us retornem un link, formeu part del Club de la Solució i aquests mapes en exclusiva, tota aquesta informació, la tindreu al llarg del dia d'avui o màxim demà. Una abraçada, Xavi.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: D'ara, bonic. Adéu, adéu.
6: Adéu, bon dia.
3: És que estic pensant que la temporada vinent potser podríem fer un esmorzar de forquilla amb tots els oients de la Solució. Un esmorzar de forquilla amb tots els oients.
2: Cuina el balam.
1: Cap problema. Esmorzar de forquilla és fer una gran cassola, eh? Sí. I llavors que vagi passant els plats, eh?
2: En aquest llibre de la Laia també hi ha recomanacions de llocs i receptes per fer els plats. És un llibre 100% vivencial?
0: Bastant, sí. Pues va ser una mica, aquest llibre va sorgir perquè va ser un encàrrec, o sigui, jo no tenia previst escriure un llibre, però bueno, jo a casa meva sempre el dels esmorzars de forquilla ha sigut algú que ho hem tingut com molt nostre. I me'l van encarregar i una de les coses que em van dir és això, ostres, no, diu, ens interessa aquesta part més vivencial de la teva experiència, del que pugui haver. Llavors, bueno, sí que ho he anat dividint una mica per diferents tipus d'esmorzars de forquilla, posant el que jo he anat visquent al llarg dels anys.
2: Mira, dius, ara que deies això, el llibre destria per tipus, tot un seguit de diferents esmorzars de forquilla. Quins tipus d'esmorzars de forquilla hi trobem al llibre, Laia?
0: Aviam, jo vaig fer fins una divisió una mica territorial, que no té res a veure el que dèiem abans, no? Al final els esmorzars de forquilla estan molt vinculats amb el producte i amb la temporada, i Catalunya és molt rica en clima i en producte. No té res a veure què trobem a la zona de Tarragona. Clar. Que el que trobem a l'Alt Pirineu. El clima-producte és totalment diferent. Llavors sí que vaig fer una mica els esmorzars de pagès, els esmorzars de muntanya, els esmorzars de costa. Vaig posar també els esmorzars de ciutat i aquests més burgesos.
2: Els burgesos, eh?
0: Aquests més burgesos, sí, perquè al final els esmorzars de forquilla a ciutat sí que apareixen amb aquesta industrialització i la gent que marxa del camp i se'n va cap a la ciutat, però ara a vegades la gent pensa en ciutat com la gran metròpolis o les grans capitals, però aquests esmorzars de ciutat o més burgesos també passen a les petites capitals, en els pobles on hi ha els menestrals que estan esmorzant perquè venen de treballar, però també hi ha les forces vives dels ajuntaments, l'advocat, l'arquitecte, aquests negocis al final s'acaben fent al voltant d'una taula. Llavors, aquí hi ha certes diferències en quant a producte, clar, en quant a protocol.
2: Tu que ets home de mar, t'encaixa l'esmorzar de pescadors, no?
1: Home, clar, però sempre s'arrela molt. El Maresme és tan ric de mar i muntanya, clar, que es barreja una sípia amb pèsols, una sípia amb mandonguilles, aquí tendre, o una sípia amb pèsols, molta horta.
0: Tota la part de l'horta, és que és molt important, clar, el Maresme, la part de l'horta.
1: Són més de barreja. El Maresme ho té tot.
2: I el pèsol del Maresme, nen?
1: Home, aquest caviar verd, que no té ningú més.
2: Caviar verd, eh? Laia, el llibre parles de l'escalivada amb anxoves o bacallà. L'escalivada és un clàssic del receptari català?
0: Sí, està clar. La gent pensa en el pa amb tomàquet, la paella, l'escalivada, i aquí també podríem parlar, no? Perquè llavors aquí també se'ns barreja una mica en aquests conceptes de tradició, territori, coses autòctones, i penses, pues, el tomàquet no és tan...
2: Exacte, anava a dir.
0: La patata no ho és.
2: Home, la patata i el tomàquet arriben al segle XVIII, no?
0: Clar, que arriben tard, arriben després de l'arribada de Colón a Amèrica.
1: I reflexa, suposo, molt bé l'estacionalitat d'on ets.
0: Exacte.
1: No et trobaràs, suposo que no et trobaves, potser quan ja va arribar el tomàquet no et trobaves tomàquet a l'hivern perquè era un fruit més d'estiu.
0: Exacte.
1: Totes les escalivades eren coses més d'estiu. Sí. I a l'hivern, doncs, et trobaves altres coses, els bolets, les carbasses...
0: Tots els trinxats,
1: les cols, totes les carxofes...
0: Exacte.
1: Clar, reflexa molt l'estació.
0: L'estació i la temporada, sí.
2: És que és fort, perquè jo crec que s'hauria de reivindicar encara més a l'esmorzar de forquilla, quan em diuen, no, és que és com el branjo és com entre dinar i esmorzar. Penso, però si això ho hem tingut tota la vida a casa nostra, no? I així també descobriríem, ara estàveu dient molts productes que potser no formen part de la meva dieta habitual, i penso, però si tota la vida a casa de la meva iaia això s'havia fet, el meu avi treballava en Torfabril, per tant, ella esmorzava de forquilla, no? I ho hauríem de reivindicar més?
0: Home, és el nostre, al final és la nostra cultura, és el nostre llegat i és el que produeix la nostra terra. Al final els productes, quan millor estan i on millor creixen, és en el seu lloc autòcton i a la seva temporada.
2: I a més em fa gràcia perquè tot ple de branys, però després ens diu el Xavi que a Cal Miguelín, al Pla del Penedès, després hi ha un mes i mig de cua. Per tant, el producte triomfa i funciona. Sí. Potser hauríem de també socialment apostar més, no?
0: Jo crec que sí. A mi em fa pena. O sigui, aviam, tampoc puc... No vull aquí criticar el branch, al final crec que hi hauria...
2: Jo faig jo, nena.
0: Sí, no, jo una mica políticament correcta, no? També, però al final crec que hi ha d'haver espai per tothom. El problema és quan una cosa nouvinguda desplaça algú que és molt nostre. I aquí el que no pot ser és que ens desplacin. També que hi ha una part nostra a reivindicar-ho i creure'ns-ho. Nosaltres no anem als llocs d'esmorzar de forquilla, si la gent deixa de cuinar a casa seva els plats tradicionals i deixa de conèixer aquesta cultura, tampoc la demanarà.
2: I parlo també de la meva generació, que hauríem de tastar tots els plats de forquilla, perquè després ho tastem i diem, si això és collonut, perfecte, jo aquí amb l'alvocat i l'ou escalfat i no sé què.
1: Mira, estem tots bojos a vegades per un ramen i ens tornem l'elus, però l'escudella, no hi ha ramen més ramen que una escudella.
0: Aquí està.
2: Absolutament. 93.
0: És una qüestió de màrqueting.
2: Mira, ens hauríem de posar una mica les piles en el màrqueting,
0: Jo crec que sí.
2: Perquè sempre ho diu Ferran Adrià i diu, mira que bé hem fet algunes coses i que malament hem fet algunes altres,
0: No ens ho creiem.
1: És que ens ho hem de creure. Jo crec que ens ho comencem a creure i hem de presumir més dels nostres plats.
0: Sí.
2: 93-201-7474. Avui volem fer una guia arreu de Catalunya dels millors llocs on menjar esmorzar de forquilla. Feu-nos les vostres recomanacions al 93-201-7474 i per WhatsApp al 677-38-77-19. Insisteixo, tindreu tot aquest mapa, que us el configurarem al llarg del dia d'avui, però heu de formar part del Club de la Solució per rebre aquest mapa. A través del WhatsApp també, el 677-38-77-19, vull formar part del club, us rematem un enllaç i allà tindreu tota aquesta informació.
3: Mira, anem a repassar tots els llocs que ens estan dient els oients del programa, per tot Catalunya, tot arreu del territori. La Mònica, us recomano Can Ros de Manresa.
2: Can Ros de Manresa.
3: L'Anna recomana Casa Cacau de Girona.
2: Home, la Casa Cacau.
3: La Teresa diu, el millor esmorzar de forquilla el trobareu a Molins de Rei. Concretament,
2: a Cal Mingú.
3: A Cal Mingú.
2: Oh, sí, ha dit a Cal Mingú. És bogeria, és bogeria.
3: Llavors, la Montserrat diu, a Barcelona preneu nota. Bo de Bernat, el Jordi també el recomana i diu que és el germà del Gelida. El germà, diguem-ne, no oficial, simbòlic, exacte.
2: Però el Gelida, ara, que la gent de Barcelona m'il·lustri, crec que el Gelida va obrir un altre local o m'ho estic inventant, digueu-m'ho. Digue-m'ho ja.
3: Que ens ho diguin,
1: Ara, ho volem saber.
3: La Fina recomana la braseria l'Alzina de Sant Guim de Freixenet. I l'Eva de Can Salvatà a Cornellà de Terri. I a Lleida, el Jordi diu que heu d'anar al bar Fèlix, que Fèlix és una fantasia. La Carla ens envia una fotografia. Diu, el meu tiet és de La Rioja i allà és molt típic l'esmorzar de forquilla. El seu esmorzar estrella, quan en juntem tota la família, són les sardines a la brasa o les patates a la riojana. I ens envia una fotografia,
2: ens
3: envia una fotografia de la família entaulada.
2: Les patates a la riojana, què porten?
1: Doncs les patates, pebre roig i un all fregit. És una cosa, una meravella.
2: La riojana, mare meva.
1: Una meravella.
2: A veure, que tenim molta gent al telèfon, eh? Cris, molt bon dia.
7: Bones, bon
2: dia. Hola, rei, què ens recomanes?
7: Doncs mira, jo recomano a Tarragona, al vell mig de la catedral, del barri antic, el Bar Tòfol.
2: Bar Tòfol, ara el busco.
7: Sí.
2: I el centre, eh?
7: Bueno, és el clàssic de sempre, porta obert des de l'any, sembla que 1950 o 1952, una cosa així. És a dir, porten,
1: aquests són els bons.
7: Aquests són els de tota la vida. Peus de porc, callos, mandonguilles amb sèpia, com ha dit abans, mar i muntanya, i sobretot, si aneu, no deixeu passar, provar els tigres.
2: Tigres?
7: Els musclos tigres o les croquetes de musclo tigre, allò és Bocato di Cardenale.
2: Bocato di Cardenale. Busqueu Restaurante Tòfol, perquè si poseu Bar Tòfol us envia a Barcelona. En canvi, el Restaurante Tòfol la trobeu al Pla de les Peixaderies Velles número 15, a Tarragona. I a més, molt bé de preu, que posa aquí a partir de 10 euros, tu. Compte.
7: Sí, no. Estem parlant d'un bar del poble i per al poble. És a dir, preus zero abusius, zero turístics, zero... És a dir, que tu pots anar a dinar, a fotre't una esmorzada a forquilla i vas amb 10-15 euros a la butxaca i surts donant voltes fins a baix al Serrallo rodant.
2: Aquesta és la manera com volem arribar al Serrallo, rodolant, fins a arribar a l'aigua. Escolta'm, exacte. Moltíssimes gràcies per trucar-nos, Cris. Una abraçada, bonic.
7: Adéu.
2: Fins ara, adéu. Jaume, bon dia.
8: Bon dia.
2: Com estàs?
8: Bé.
2: Avui estic fent com una quedada amb els meus amics virtuals. Jaume, què? On podem anar a dinar? On podem... Ai, perdona, esmorzar.
8: Pues mira, pots anar a Can Tià, Calonge.
2: Can Tià, Calonge, què hi trobem allà?
8: Pues mira, allà pots trobar-hi des de rostit, pots trobar-hi pot i tripa, o si has temps de cacera pots trobar des de cabirol amb bolets o senglar amb bolets, pots trobar-hi fregida de peix, sèpia a la planxa, carn a la brasa, totes les carns a la brasa.
2: Poncho, nen, o hi has anat moltes vegades o tens el menú davant, eh?
3: I de postres...
8: Hi ha anat moltes vegades.
1: Un bon flam.
2: Boníssim.
1: Un bon flam.
2: Boníssim. Jaume, apunto, Can Tià, Calonge, una abraçada, guapo.
8: Vinga, una altra per tu.
2: Adéu. Consentí, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: A veure, on m'envies?
9: Sí, bueno, som aquí de Cambrils i treballem al carrer i som bons mostradors. I en Cambrils jo penso que avui en dia és la meca de mostrar de Turquia.
2: Epa, i a quin lloc m'envies, però?
9: A Can Jordi, mira, per exemple, avui has mostrat un bacallà a la Riojana, en Can Jordi, 9 euros, menú complet.
2: Epa, 9 euros, menú complet. Això no es veu des de l'any 99,
9: i
2: nen.
9: I bona qualitat, mira.
2: Doncs apuntadíssim.
9: Can Alberto, també aquí són 10 euros. També bona caridad i cuiners de tota la vida.
2: M'agrada molt que siguin Can Jordi, Can Alberto, eh? Tots són noms propis. Algun altre?
9: Sí, el Tito More. El Tito More també, 9 euros. Tito More. Amb brasa per 12, menú complet.
2: Un xutó.
9: Espectacular, però espectacular.
2: Constantí, doncs apuntadíssim. Gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu. Vaja, acabem aquesta segona ronda amb una reclamació. En Josep Maria, que vol reivindicar una cosa. Josep Maria, molt bon dia.
10: Bon dia, Elisenda.
2: Què reclama, rei?
10: Doncs mira, jo vull reclamar l'ús del porró a tots els restaurants de forquilla, que fan esplèndid, i que el porró té la mateixa categoria que la mateixa naturalesa dels esmorzars, perquè realment és tradició, és cultura, és el nostre territori, és fer país. El porró ha quedat abandonat perquè des de que s'ha fet doncs, les ampolles de vi envasat amb ampolles i tal, doncs la gent va amb la copa. Per favor, el porró dona caliu, dona tribu, dona comunitat. És higiènicament fantàstic perquè no et poses a la boca cap copa que si està ben rentada o mal rentada. En època del Covid, encara més, el porró és un atuell català inventat per nosaltres i que realment està caient amb desús i vull reivindicar l'ús del porró a tots els restaurants que estan fent aquests meravellosos restaurants.
2: Bravo! Bravo! Bravo! Josep! Presidente! José María, president, et dic una cosa. Estic per treure aquest tall i enviar-lo a la Gene perquè sigui mandat tenir un porró a qualsevol restaurant d'esmorzars de Forquilla. Josep Maria, t'agraeixo moltíssim aquesta defensa aferrissada de l'ús del porró i, a més, amb arguments d'aquells sòlids que ens agraden ben bé a Catalunya Ràdio. Una abraçada, Josep Maria.
11: Gràcies, Elisenda.
2: Fins ara, guapo. Adéu, adéu. Ai, per favor, hem d'anar a la publicitat. És que m'encanten els oients.
3: I amb aquella naturalitat.
2: Diu, gràcies, Elisenda. Vinga, adiós.
3: Director general de porrons.
2: Ara tornem. Podeu seguir trucant 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Recomana'ns un restaurant per anar-hi a fer un d'aquests esmorzars de Forquilla. Avui estem parlant amb el nostre xef de capçalera, en Raül Balam, i amb la Laia Freixinet, que ha fet aquest llibre, ja us el podeu apuntar, eh? Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Pausa, tornem. Recordo que si formeu part del Club de la Solució us enviarem aquest mapa. Ara us explico com.
12: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 20 minutets i seran les dues del migdia. Avui se'n fotrà cura, això, eh?
1: Sí, a més se m'està passant això volant, eh?
2: Esmorzars de Forquilla, podeu dir la vostra al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Avui estem intentant fer un recull dels millors llocs per fer-hi esmorzars de Forquilla. Si voleu el llistat complet, ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Entreu al club i allà trobareu el llistat, que en breu us passarem. Raül, què deies? Has aixecat la mà.
1: No, diu, estem intentant, no, estem fent. No, estem intentant-lo, estem
2: fent. Tota la raó. Va, de seguida anem al 677. Abans, però, Laia, jo et volia preguntar una cosa que dius en el llibre. Dius que el capipota no és un plat apte per tothom. Per què no és apte per tothom?
0: Aviam, és un plat, jo crec que els que estem aquí, sembla que a tothom li deu agradar. No? Hem parlat dels peus de porc, hem parlat... Ostres, és un plat que és bo per naturalesa. La textura és agradable, és tova, però té el punt d'allà fiscós just. El sabor és bo, però tenim aquesta frenada de
2: barrera, no?
0: Ens frena el nom.
1: El nom és com dir quan menjar llengua.
0: Exacte, tot el frena que sigui, el les despulles, ja han hagut molt temps
1: però
0: que...
1: Però molt sa pel molt. Cos. Molt de col·làgen.
0: Molt
1: i
0: col·làgen.
1: Ens interessa, quan més gran i tot, menjar molt de col·làgen.
0: Mira,
1: col·làgen,
0: jo he fet la prova, creix.
2: El cap i pota, tu li dius a algú que no sap què és, ho tasta, meravellós, fantàstic, quan li dius el que és.
0: Aquí està, per això és una barrera com cultural, d'aquestes com una mica noves, perquè culturalment aquí s'ha menjat molta despulla.
1: Ho hem de dir en anglès, com a
0: I queda bé. Jo crec que la gent s'hi està reenganxant cada vegada en els mercats, i han gairebé desaparegut les parades de menuts i ara
2: el menú torna a estar valorat.
0: Llavors jo crec que tot és anar-ho fent pas a pas.
1: És que el menut és molt gran, eh?
2: Ai, el menut és molt gran. Mira que bonica aquesta frase. Hauríem de fer una samarreta. Els menuts són molt grans.
1: Els menuts són molt grans.
2: Sí. El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
3: Doncs mira, d'entrada ens diuen diversos oients que ens confirmen que allò que dèiem del restaurant Gelida, que ha obert un altre restaurant, doncs sí, a l'altra banda, diguem.
2: Epa.
3: A l'altra banda de la ciutat de Barcelona ha obert un altre restaurant. La Núria recomana al Pirineu de Lleida, direcció a la Seu d'Urgell, si sou esquiadors o no, podeu prendre alguna cosa al restaurant L'Estanc d'Adrall, per exemple. Què podeu prendre?
2: L'Estanc d'Adrall.
3: Trinxat de cansalada, callos, botifarra amb seques, etc. La Dolors, per cert, també diu que aquests dies de revetlla i de festa, ahir, han begut amb porró tots aquests dies, aprofitant la reivindicació.
2: Més divertit.
3: Clar que sí. El Víctor recomana Can Met a Mieres. La Mila recomana la Masia Can Sous, a l'Ametlla del Vallès. Patates amb ous i pernil. Tot espectacular. I l'Anna diu, esmorzars de Forquilla excel·lents, els trobareu al Centre Cívic de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
2: A Garrigàs, al Centre Cívic.
3: Sí.
2: També m'agradaria, avui que en recomaneu les amistats, no les amistats persones, els casals, de les amistats, aquells, els casinets, també si hi ha casals populars, feu-nos-ho saber, el 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
3: I crec que mai havíem rebut tantes peticions per formar part del club,
2: a tothom
3: perquè
2: va
3: la gent està salivant. A veure si fem aquest Google Maps en lloc de Google Maps, aquest Google Maps amb tots els restaurants que estan recomanant. Per exemple, a Maria Àngel, el restaurant Can Font, els hostalets d'en Bas, o el Jaume, el restaurant Cala Bona, a la Cala Sant Francesc de Blanes.
2: A la Cala Sant Francesc, i tant. Passa que he de dir que si aneu a la Cala Sant Francesc de Blanes, aneu-hi aviadet al matí, perquè si no es peta, sí, no podreu deixar el cotxe, ni la moto, ni la bicicleta, ni anar-hi caminant.
1: És que el mar l'has d'anar a posar. No te'l pots trobar
2: ara,
1: posat.
2: Ara.
1: Has d'anar a posar el mar.
2: L'has d'anar a posar. El 677-387-19. També ens podeu trucar 93-207-474. Us demano que tingueu paciència. Us passarem el mapa al llarg del dia d'avui. Vull dir, som les persones que sentiu aquí en antena, més les quatre persones que tenim a fora. Vull dir,
1: i complidors.
2: I ho fem.
1: I complidors.
2: I no ho fa la IA, no?
1: Nosaltres.
2: Ho fa la Libi. Ah, que és una altra cosa. No és la IA, és la Libi. Ja. Va, tot això. Laia, us recomanem aquest llibre, per cert, si us acabeu d'enganxar a La solució, Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, editat per Rosa dels Vents, de la Laia Freixinet, que avui ens acompanya. Laia, crec que és una evidència, però hi ha diferències, no?, entre comarques a l'hora de fer esmorzars de forquilla. Quins àpats de forquilla, per exemple, són més habituals a les comarques del Pirineu?
0: Home, el Pirineu, per el que dèiem, no? El Pirineu és més fred, no hi ha olives, amb la qual tampoc l'oli d'oliva no era el principal. I aquí sí que hi ha molt, molt tocino, tot el que són les patates emmascarades, tot el que vingui de... El trinxat de Cerdanya, és com... Tothom el té com molt present, però de trinxats n'hi ha molts. I jo sempre reivindico molt la patata emmascarada del Berguedà, que té la part de la botifar de Perol, els bolets en temporada, tota aquesta part del que quedaven els topins a les cases, les cansalades, les sacallones, etc. Això és molt, molt típic del Pirineu.
2: Ara estava pensant que els ciclistes... que a molta gent no li agraden els ciclistes són uns grans consumidors d'esmorzar de forquilla, oi?
1: Aquests sí que es tenen al mapa.
0: Sí.
2: Home.
0: Al final, pues, ells han fet un gran esforç per arribar allà on sigui, és la guinda del pastís, no? Clar, és el premi.
1: És que potser gràcies a ells ara s'està ficant tan de moda.
0: Sí.
1: O sigui que, encara que a vegades els odiem una mica, no. Gràcies, ciclistes.
0: Sí, en aquest sentit han sigut uns grans impulsors,
2: clar.
0: I ha fet també que canviï una mica el públic que va en els llocs, perquè és veritat que...
2: Es rejuveneix, no?
0: Es rejuveneix, han aparegut moltes més dones, que també tenim aquí una part important.
2: Mira, això és una altra, perquè llegint el teu llibre també veiem, clar, això sí té el seu origen en la pagesia, sempre parlem de senyors, no?, que anaven al camp, però també hi havia senyores.
0: I tant, clar, bueno, però és que... Al final, si tu et mires com la part teòrica, sempre els senyors estaven fent les feines de camp i les senyores estaven fent les feines més de la casa i eren les que cuinaven, però si tu et mires qualsevol il·lustració, quadre d'èpoques de barema, d'èpoques de sega...
2: Les senyores arreu.
0: Les senyores estaven allà fent el mateix que els homes.
1: És que una casa de pagès, és un Fuenteovejuna totes a una.
0: Sí, exacte.
1: El que passa que depèn de la força de cadascú. Clar. Uns feien una cosa i una altra.
0: Però la feina la feien igual.
1: Home,
0: exacte.
1: Clar que sí, desgranar, segar, totes aquestes coses, allà hi entrava tothom.
0: Que bueno, és aquesta com...
2: Compartimentació, no?
0: Sí, que ens hem anat expulsant una miqueta de...
1: No.
0: I no.
2: Mireu, l'investigador i especialista en la matèria, Jaume Fàbrega, sempre diu que els esmorzars de forquilla són un element de reivindicació de la cuina catalana. Des de fa uns anys, també, les xarxes socials han popularitzat aquesta mena d'esmorzars. Hi trobem un compte, per exemple, @esmorzarsdeforquilla.cat, amb prop de 60.000 seguidors. I l'Albert Molins també ha fet un mapa col·laboratiu, eh? Nosaltres us passarem el nostre. Però creieu que ara són àpats... que corren el risc de convertir-se en experiència turística, també?
1: Si es converteixen en experiència turística, això vol dir que els mantindrem.
0: Sí,
1: i no serà només una moda. Jo crec que
0: és bo.
1: Jo crec que és
0: bo. Sempre quan
1: es
0: respecti. El problema és que quan acabes convertint una... quan només acabes fent allò pel turista i acabes baixant la qualitat i acabes perdent l'identitat. Això seria tremendo. Però...
1: I que respecti el que és una esmorzar de forquilla. No entres a quarts de quatre, no. Que queres...
0: No, llavors vens a passar...
1: Clar, ja vens a dinar o ja és berenar.
0: Exacte, podríem reivindicar els berenars sopars.
2: Berenar sopar. Reivindiquem els esmorzars de forquilla i obrim nova tanda de trucades. Insisteixo, últimes trucades del 93-201-7474. Miquel, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Què recomanes?
11: Jo recomano, mira, Can Dorca, Sant Hipòlit de Voltregà, ho fa molt bé.
2: Can Dorca, d'acord.
11: Sí, després la cabanya del Mir, entre Vidrà i Santa Maria de Besora.
2: Val, apuntem.
11: Molt bé, Ogassa, Can Costa.
2: Ah, Ogassa, i tant, a Can Costa. Ogassa, Can Costa, apunteu, el conec.
11: Molt bé. Després també tinc el Perelló, perquè nosaltres tenim una casa allà al Perelló, els Censals i a Subirats. La Font de Subirats ho fan molt bé, els esmorzars de forquilla de conya,
2: eh? Hosti, tu, amb la veu d'en Miquel ja saps que sí, és de bon menjar, sí, eh? Sí, sí. Algun altre, Miquel? Hem de fer el Miquel Advisor, eh?
1: Però sense vici, eh?
2: Hosti, tu, sense vici.
11: I hem parlat de Fusimanya, Fusimanya 10, eh?
2: Home, 10. Sí, Fusimanya sí, és un 10, un 10 sí, i un clàssic, eh? Sí. Fot anys,
1: deu
2: eh?
1: Deu tenir una bona quadrilla, aquest senyor, eh?
2: Miquel.
11: I cada setmana anem un puesto a un puesto.
2: En català correcte, acabàrem-vos.
3: Acabàrem-vos. Quin bandido.
1: Bandido.
2: Miquel, quantes persones us ajunteu a fer aquests esmorzars de forquilla?
11: Quatre. Bueno, a vegades... Quan
1: els bons.
11: Aquí baix al Perelló anem tota la família, vull dir, a vegades són cinc o sis.
2: Mare meva. I qui paga, nen? Qui paga?
11: No, entre tots.
2: Ara, així m'agrada.
11: Cadascú el seu com els de Manlleu.
2: Ara, com els de Manlleu, cadascú el seu. Miquel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Fins ara.
11: Gràcies a tu.
2: Adéu, adéu. Esteve, bon dia.
13: Bon dia.
2: A veure, què recomanes tu?
13: Jo recomano la Font de Can Guàrdia.
2: La Font això de Can està... Guàrdia.
13: Sí, això està entre la carretera de Sant, diguem, de Sant Celoni, direcció Santa Fe del Montseny.
2: Sant Celoni, direcció? Un... Que se'ns ha tallat.
13: Santa Fe del Montseny.
2: D'acord, d'acord.
13: És un restaurant molt popular, amb molts anys d'allò. Sí. Sempre... sempre està ple, els esmorzars tenen preu únic i pots triar carn, peix, cuinats, de tot. Molt bon servei, està molt bé.
2: M'encanta perquè portes el teu bitlletet de 10 euros o de 20 euros i allà preu únic tot el que tu triïs, eh? Qualsevol cosa que triïs, mateix sí, preu.
13: Sí, és dir, sí. El preu inclou el menjar, el beure i el cafè.
2: Oh, m'encanta, tu. Bravo. Esteve, apuntat.
13: Sí.
2: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara.
13: Vinga, gràcies.
2: Adéu, adéu. Valguda, al barri de Sant. Xavier, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Com està, Xavi?
14: Bé, gràcies.
2: És que ara em diràs dos que conec, perquè jo vivia molt a prop del carrer Vallespir i anem cap allà, oi?
14: Sí, el carrer Vallespir fins i tot fa rodolí, eh? És a Can Bartolí, el carrer Vallespir.
2: Uau, boníssim.
1: Can Bartolí, top, eh?
2: Can Bartolí, top.
14: Aquí a Catalunya Ràdio se n'ha parlat més d'una vegada, però bé, com que jo sóc de Sants, el reivindico, és un lloc...
1: Clar que sí.
14: Que es pot menjar de tot, vull dir que la llista seria llarga, vull dir, el que prefereixi cargols o el que prefereixi... Bueno, hi ha una llista llarga, Can Bartolí. És de solvència contrastada.
2: Em diuen, m'apunten aquí que no deixi d'esmentar el fricandó que fan al Bartolí, que està tremendo.
14: Doncs mira, doncs també, vull dir que la llista és llarga i de confiança.
2: I quin altre?
14: I l'altre és la bodega Montferri, que abans estava a la plaça de Can Mantega, i ja la van traslladar farà un, dos o tres anys, ara no recordo exactament, al carrer Serra i Arola,
2: no?
14: El passatge Serra i Arola.
2: Ah, d'acord.
14: I allà, doncs, allà la curiositat del Montferri és que tu pots menjar amb entrepà.
2: Ah.
14: O sigui, per exemple, et pots fer un entrepà de cap i pota.
2: Hòstia,
14: o sigui, lleuger. De tot el que heu anat anomenant, bueno, de tot no, però hi ha molta variació de cap i pota, de vedella, de coses així, però que tu pots menjar amb un entrepà que el fan calentet, vull dir, queda molt bé, a banda de que també pots fer un entrepà, jo què sé, un biquini, oi? Però, però aquest tipus de variacions del cap i pota, etcètera, de l'esmorzar de forquilla, doncs seria un lloc bo, i la bodega Montferri també és un històric.
2: Me l'apunto, la bodega Montferri. Espera, en tens un altre, Xavi, fot-li.
14: No, només una recomanació, vull dir, perquè a l'esmorzar de forquilla és pel qui ha fet un esforç.
2: No per nosaltres.
14: No pots fer és llevar, penso jo, llevar-te al dematí, anar al Montferri a tiborrar-te de cap i pota o anar al Bartolí, penso jo. Home, has d'haver fet una mica de... ara, avui és mal dia perquè amb aquesta calor millor no fer exercici físic, però has d'haver anat a córrer una mica o has d'haver fet una caminadeta, alguna cosa, i després t'has guanyat el cap i pota. Però no com aquell que es lleva i fa un cafè en llet amb una torrada, no és el mateix.
2: Si no acabem tots al clínic, nano, amb les artèries
14: això,
2: embossades.
14: Això és el que volia dir.
2: Doncs crec que queda clar. Xavier, gràcies, bueno, Sencenc. Una abraçada. Fins ara.
14: Adéu.
2: Adéu.
1: Moviment abans de l'entaulament.
2: Una miqueta, aneu al gimnàs, feu una miqueta d'elíptica, aquestes coses,
1: sí.
2: No? Moure... escolta'm.
1: Dissimuleu.
2: Per les senyores, us he de dir que el vostre dia, senyores, ja és prou atrafegat, eh? Que tenim...
1: Això és veritat.
2: Les càrregues mentals que tenim a vegades les senyores, ja ja hem d'estar premiades per anar a fer un bon esmorzar a la bodega Montferri.
3: És curiós perquè abans parlàvem dels ciclistes i la Núria diu, a banda dels ciclistes, es manteu també els motoristes. El meu fill...
2: Però aquests no fan esforç,
3: no, però diu, des de que va... No, però el fill de la Núria diu, des de que va amb moto els diumenges, es coneix els millors restaurants de forquilla de Catalunya. Doncs que truqui, que escrigui, que en recomani uns quants, com estan fent els oients de la solució, com la Gemma, que recomana el restaurant restaurant Llavall a Anglesola. O la Mònica, que ens escriu des de Palma, diu, no podeu... Si algun dia passeu per Palma, diu la Mònica, heu d'anar al Bar Bosch, perquè allà es fan uns grans esmorzars de forquilla. L'Enric recomana el Bar Casi, a la ciutat de Barcelona, i el Pep Calboter, també a Barcelona. Els dos, de fet, estan al mateix barri, estan al barri de Gràcia. I la Sònia en recomana el restaurant del Santuari del Coll, a Osó. Cal trucar, això sí, per assegurar que estigui obert.
2: Ah.
3: Que estigui obert, no que hi hagi lloc o no. Que estigui obert.
2: Anireu fins amunt.
3: Potser diuen, avui no obro, tu.
1: Avui no, però això està.
2: Avui això passo.
1: Això és una fantasia, no? Sí. Com estàs avui? Obrim o no obrim?
2: Ja, va, avui, ara decidim.
1: Jo aspiro això algun dia.
2: Va, 5 minutets i seran les 2 del migdia. Anirem a la publicitat de la tornada. En Raül Balam ens vol explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa. De seguida ens ho explica en Balam. Últimes trucades i últimes propostes. 93-201-7474 677-3877-19. Avui volem fer aquell mapa dels esmorzars de forquilla, els millors de Catalunya. Ara tornem.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 3 minutets i posarem punt i final a les recomanacions d'avui. Ja ho sabeu, avui estem fent un mapa que us passarem a tots els que formeu part del Club de la Solució, un mapa amb els millors restaurants que ofereixen esmorzar de forquilla. De seguida llegim les últimes recomanacions. Abans, però, Balam, a veure, vols explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa?
1: Te l'has de planificar, no pots fer... què faig per esmorzar? Obres el calaix del pa i fas quatre coses. No, tu has de planificar.
2: Hem de planificar.
1: Tu has de planificar al 100% com si fessis un àpat molt important, que ho serà un àpat molt important.
2: Cuidar-se.
1: Sí, et pots fer una cassola el dia abans, un fricandó, uns peus de porc, unes galtes de vedella. Pots fer això, una bona amanida ara que és moment de tomaca, una bona amanida de tomaca, un bon saltejat d'unes mongetes amb una miqueta de llet i una miqueta de cansalada. Pots ficar-hi embotits, pots ficar-hi formatges, pots vestir-ho tot, una gerra de cafè, una bona gerra amb la llet per qui es vulgui fer...
2: Bones estovalles.
1: Estovalles sempre.
2: Tovalló de tela, per favor.
1: De tela. Feu-ho bé, dic, organitzeu com si fos Nadal.
2: Ara. Per un mateix.
1: Has de fer això i ho fas i ho disfrutes moltíssim.
2: I vols sumar alguna... Perdona.
1: Planificació sempre.
2: Planificació. Laia, vols sumar-hi algun comentari?
0: Bueno, jo, després d'aquest convidat que hem tingut, el porro no hi podria faltar.
2: Ara.
0: El porro no hi podria
1: faltar.
0: Hi ha algú dolç?
1: Sempre, per acompanyar una mica de coca de llardons, una coca amb quatre pinyons, una de llavaneres...
0: I no oblidem del que has dit, una mica d'amanida. O sigui, que normalment els esmorzars de forquilla són contundents, perquè és el que demana. Però...
2: Rebaixar el greix,
0: Rebaixar una miqueta el greix. Una bona ceba, allò, el cop de punya.
1: Un cop de punya
0: amb un bon oli, un bon tomàquet, quatre fulles d'enciam. Algo que ajudi a baixar una miqueta.
2: Doncs avui hem parlat d'esmorzes de forquilla. Els que formeu part del Club de la Solució, si no, al 677-38-77-19, vull formar part del Club de la Solució, us retornem un enllaç i tot el mapa de tots els restaurants que han anat sortint avui. Acabem amb aquest comentari, Fran? O amb aquests comentaris, aquestes recomanacions?
3: Sí, mira, la Montserrat recomana la part dels Omellons, els Omellons, concretament, a les Garrigues, l'Àlex Casa Pepe, a la ciutat de Barcelona, i completem aquest trident amb el Pere, que recomana Cal Esteve, a Castellbisbal.
2: Apuntarem també tots els que esteu enviant i no s'han dit en antena, Per tant, el mapa encara més complet us el farem arribar a través del Club de la Solució, al 677-38-77-19. Avui hem parlat d'esmorzars de forquilla, ho hem fet, com sempre, amb en Raül Balam. Gràcies, estimat, i bon estiu.
1: A altres igualment.
2: I amb la Laia Freixinet, esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, aquest llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Moltes gràcies, Laia.
0: Gràcies.
2: Nosaltres tornem demà amb en David Bajona, expert en seguretat. Parlarem de què cal tenir en cas de drama.
15: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits en el Consó.
2: Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Nit, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
3: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge instructor del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. El magistrat ha ordenat que s'investiguin les filtracions relacionades amb Zapatero.
1: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització.
1: Llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
2: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan, en camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i que va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar l'última jornada del grup D. Estats Units ja guanya per 1-0 a Turquia i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Aquest dijous s'ha resolt ja la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos, s'ha imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
2: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
6: Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent. Veus?
7: Aquesta no me l'esperava.
6: Per això sí que em sacrificaria.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.
8: Tothom parla de la Rodoreda, però qui la llegeix?

0: Pot ser que ens agradin més les samarretes i les bosses de roba de la llibreria de moda que la literatura? Pot ser. Per això hi ha escriptores com l'Edna Miró, que en temps de consum de productes culturals, de fotos Instagrams, de fer veure, ens ha escrit una paròdia o una sàtira o tota la vegada del món intel·lectual català, que diu que li agrada la Rodoreda, però l'ha llegida. I si l'ha llegida, què és el que més li agrada d'ella? L'Amèlia de les Camèlies és una novel·la amb la que riureu i per això tenim ganes de convidar-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i els dies, i jo tinc una veu una mica, com us ho diria, difícil, eh? Però ara hi haurà algú que dirà que és sexy, oi que sí? Raül, el nostre tècnic nou avui, que l'estrenem, ja li he entaforat pel mig. Doncs comencem aquí amb aquesta cançó de Glo Maria, aquesta cantant italiana que ens agrada moltíssim i que ha tret un disc que es diu Instrumento di Indugio, i aquesta cançó, Il Teatro de l'Ànima.

0: Aquesta nit sabrem si els personatges de l'Amèlia, de les Camèlies, tenen ànima o és un instrument, Ja en parlarem d'això. I com dèiem, tenim aquesta novel·la de l'Edna Miró que ens presenta a Les dones i els dies, la seva òpera prima, Amèlia de les Camèlies, d'Edicions Cap de Brot, una sàtira de la joventut intel·lectual barcelonina. Bona nit, Edna, com estàs?
1: Bona nit, Montse. Molt bé, molt
0: Mira,
1: contenta.
0: La veu no m'acompanya, però he començat forta dient, què passa? Parlem més de Rodoreda que no pas la llegim?
1: Ha acompanyat molt la veu amb el que estàvem
0: parlant.
1: Sí,
0: perquè és una mica mortuori, però hi ha alguna cosa d'això en aquest inici de la novel·la? En pensar, estem en un món que tot el dia parla de la Rodoreda, que l'ha convertit en un patum, però en volem fer més samarretes que no pas llegir-la. És això el que hi havia darrere?
1: Sí, o sigui, hi havia tota una miríada de coses, però evidentment la crítica que faig és a una certa recepció de Rodoreda, i aquesta certa recepció consisteix precisament en preocupar-nos més d'aparentar haver llegit Rodoreda, no? Convertir-la en un accessori de personalitat, que no pas en fer una lectura que sigui crítica, forta, conseqüent, coherent, no? Vull dir, va per aquí, evidentment.
0: Tu esperes moltes coses, perquè clar, ara...
1: Bueno, espero lo bàsic,
0: clar,
1: en el fons.
0: Clar, esperes lo bàsic, sí, perquè vas estudiar literatura. Literatura,
1: sí,
0: i llavors hi creus, i això és important.
1: Clar, o sigui, vull dir que també em preocupa fins a cert punt, o m'agradaria que demanar lo bàsic o demanar lo essencial no fos, diguem-ne, demanar l'impossible, no?
0: Ja.
1: Vull dir que en aquest sentit potser hi ha un punt fins a cert punt idealista o utòpic, però crec que l'hem de defensar i una mica la sàtira va per aquí.
0: Ara parlarem de què va aquesta novel·la i què li passa amb aquesta Amèlia de les Camèlies, però també parlem d'un món i que sigui una crítica no només a aquesta intel·lectualitat, sinó al món en el que vivim, on les xarxes són molt importants, en el que opinen de nosaltres, com ens construïm, com ens donen les coses capital social, per exemple,
1: exacte,
0: tenir parella, o llegir llibres, o fer veure que els llegeixes, en un món de les aparences.
1: Sí, m'agrada molt que hagis entrat per aquí, precisament perquè s'ha fet molt èmfasi en tot el que seria la recepció de la sàtira del món cultural, no?, que evidentment hi és, però penso que la cosa és molt més fonda, no? O sigui, com que el que hi ha, com tu dius, és una crítica més sistèmica, més general a la manera com funciona tot, no pas només al món cultural, no? O sigui, diguem-ne que vivim en un món on en qualsevol àmbit el que predomina són aquestes aparences, és aquest teatre, no? Et moguis en el món cultural, en el món polític, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Al final el que prima és aquesta performativitat i aquesta alienació, a mi, és el que...
0: I clar, amb aquesta protagonista, l'Amèlia de les Camèlies, clar, en noucentista, diríem que li ha agafat un cobriment, potser, o que té un daltabaix emocional. Ara, segurament, estaríem parlant de salut mental, per exemple. Estaríem pensant parlant amb aquests termes.
1: Sí, el que passa és que, diguem-ne, que una de la, diguem-ne, part de la sàtira o de l'efectivitat de la sàtira és que justament aquests termes, no, de salut mental, no, hi ha certs discursos que ja s'han convertit ells mateixos en aquesta patum, no? Llavors,

0: és molt precari, vull dir que sembla molt robust des de fora, però en realitat el rusc en una ventada, no?, oscil·la i cau de la branca, i de fet, com sense spoilers, no?, però al final de la novel·la en aquest sentit és com s'esfondra el rusc fins a cert punt, no? I m'interessa això precisament perquè en aquest món de les aparences, no?, projectem una grandiloqüència i com una colossalitat i una fortalesa, quan en realitat és això, com els vincles autèntics, o sigui, l'argamassa que realment sosté aquest món, és una cosa molt prima, és una cosa molt precària en qualsevol moment.
1: Clar, parles d'una societat molt, molt jove, estem parlant de gent de 20 anys, més o menys, que són super egoistes, que es miren molt al melic i que estan tota l'estona preocupats del que els hi passa d'una vida bastant petita, dels bars on van, de qui els veurà, d'aquells centres plens de colilles. Etc. No? Estem parlant d'una mica allò...
0: La pregunta és pel sentit, no?, de tot plegat, és a dir, vull dir, com estem performant, estem en aquest gran teatre, i a l'hora de la veritat, què és allò que estem cercant, no? Un nom, una reputació, un lloc, una posició, com parlaves abans, no es tracta ni tan sols ja de diners directament, no?, sinó que allò que es busca és aquest capital simbòlic, que és una cosa tan intangible, no?, que deriva en aquest ridícul, que és el que fan els personatges.
1: En aquest capital intangible, que és la cultura, em donarà un lloc en aquest món. Clar, algú ens sentirà i diu, escolta, nen, o sigui, el que et convé és una bona cartera, no? Sí o no?
0: Sí, clar. Perquè evidentment al final...
1: Qui s'ho creu, això? És a dir, perquè em sembla que aquí els únics que guanyen són els que hi han guanyat, que són, podríem dir, els que venen de la burgesia i que són els fills dels intel·lectuals, i són aquests els únics que poden guanyar la partida, perquè en la Barcelona en què vivim, que no pots anar a viure de lloguer, que no et paguen bé per als articles de premsa i que costa molt publicar una novel·la i et paguen poc, com ho fem, això?
0: Clar, o sigui, evidentment el que hi ha de la sàtira, no?, també en el fons és el fet de no parlar de diners o no parlar d'aquest matalàs econòmic que evidentment sosté aquest món, precisament ja és aquest punt sec o aquest punt, no?, que ens diu que el fet de no parlar-ne ja és un posicionament.
1: Doncs escolta, parlant de Mel i de les camèlies, amb l'Edna Miró, aquesta novel·la editada per Cap de Brot, que ens ha fet pensar molt i que ens diverteix. Ara parlarem de l'Amèlia, que aquí ens hem posat molt seriosos, hem parlat de política, però l'Amèlia també, hem de parlar de l'Amèlia.

0: Mira, justament aquesta cançó ens va molt bé perquè es diu Beehive, que justament és això, un ros d'abelles, i parlem d'aquest llibre de l'Edna Miró, de l'Amèlia de les Camèlies. En aquest món, en aquesta Barcelona, la cultura és producte, però també és prestigi, i és un lloc on en aquest ros s'han d'omplir, és la manera com s'omplen les cel·les de poder. Clar, jo sé que tu ets una persona molt llegida, que estàs fent un doctorat sobre Proust. Exacte. Que no és mocar-se en mitja màniga, precisely, però jo tota l'estona estava pensant que això podria ser una novel·la de Balzac, com aquella, una dona de 30 anys, doncs una dona de 20 anys, totalment, a Barcelona, vestits de flors, m'agrada la rodoreda, porto carpetetes i porto tote bags, però en realitat el que he vingut al món, perdona, ara jo aquí t'estic desfent un mite, és a trobar un nòvio, una mica. O sigui, ella, jo crec que li interessa més l'amor romàntic, la cosa aquesta de la novel·la de Tassetes, que parlen de Jane Austen, que també es queden amb l'envoltori, que no pas tot l'altre.
1: Sí, evidentment, el que hi ha és això, però alhora això és com paradoxal, perquè xoca amb la incapacitat que tenen tots aquests personatges d'estimar, no? Vull dir, com que quan parles de busquen, diguem-ne, un amor romàntic, allò que en realitat és busquen una parella que emulsioni la seva imatge. Llavors, clar...
0: Emulsioni. Ah. És molt fort, això.
1: Sí, realment, o sigui, però la idea és aquesta, no? O sigui, com que més que buscar, per dir-ho així, com una estimació, una comprensió, un afecte en una altra persona, no? Que això implicaria haver de despullar-se davant d'algú, no? O sigui, haver de tenir com aquesta intimitat compartida amb algú. Clar, aquesta intimitat és un risc en aquest món d'aparences, i clar, tallem absolutament qualsevol intimitat, i clar, busquem tot el que seria aquest amor, però som incapaços d'estimar. Llavors, com casa això?
0: Clar, m'ho expliques així, o sigui, tot són aparences, internet, xarxes, aquesta gent que no llegeix la rodoreda, què fem? No? Em poso a plorar. És a dir, estem parlant
1: d'una...

0: sàtira.
1: Clar, n'escrivim una sàtira, però realment és tan així. Hi havia un punt com de, no sé si diria, de fer, justícia, fins i tot dir... amb aquesta gent ara el retrataré i així doncs crearem un nou món on no hi hagi tots aquests personatges, o estem una mica allò vinclats al desastre?
2: Evidentment hi ha un punt de, la sàtira, no?, que és grotesc en el sentit que és passat de voltes, no? O sigui, no, evidentment tothom té una intimitat, encara que sigui una intimitat altament codificada, etc. Però sí que és veritat que m'agrada pensar que al final la literatura, l'escriptura i també com la lectura i la recepció formen part d'un procés de presa de, consciència, no? Llavors el fet que aquesta novel·la s'hagi escrit i sobretot s'hagi llegit implica fins a cert punt un toc d'atenció en el sentit de potser hauríem de plantejar-nos les coses d'una altra manera, o potser hauríem de tenir aquest debat com a cultura, o hauríem de pensar sobre aquesta mena de qüestions. Llavors, no sé, m'agrada pensar que d'alguna manera el fet que l'Amèlia existeixi i que les coses que fa l'Amèlia ara puguin ser qualificades de malistes, doncs d'alguna manera pot exaurir-les o, saps?
1: O sigui, que escrivint-ho potser desapareixerà.
2: És la meva esperança.
1: Estàs fent aquí un Harry Potter.
2: Estic intentant, bé, no jo, no, però vull dir, com espero que la recepció de la novel·la, i crec que en aquest sentit n'estic força, orgullosa, hi ha hagut un punt de, purga, o hi ha hagut un punt d'això, de presa de consciència en aquest sentit, de, ara que tenim un nom, ara que podem dir que una peça ara que tenim aquests termes, crec que és una bona manera de, plantejar-nos què fem a partir d'ara, no? I amb una presència d'esperit, no? Vull dir que tampoc cal que ens enfonsem.
1: Clar, algú que no et conegui, Edna, dirà, home, és la seva primera novel·la, ella tot això ho ha explicat perquè se n'ha fet un fart en aquestes festes de la Filmoteca i d'aquests pisos de l'Eixample, o tot és d'oïdes, o t'ho ha explicat algú que hi ha anat i t'ho has copsat rapidíssimament. Bueno, què hi ha hagut de tot això? I també m'imagino tota la gent que et deu venir diu, ja sé qui és aquest personatge.
2: Això és increïble perquè quan passa, la majoria de vegades m'esmenten persones que jo no conec. I això a mi em fa molta gràcia, perquè crec que és molt simptomàtic al final del que és...
1: Vol dir que ho has fet bé.
2: Exacte, és la potència de la ficció, no? Al final, si escrivim ficció, no és perquè, vulguem escapar-nos del nostre món, sinó perquè precisament el volem comprendre en tota la seva profunditat, no? Llavors, el fet que jo hagi escrit aquí sobre uns personatges i hi hagi gent que hi reconeixi, això, persones que, ni jo conec, no? Vull dir, com el que m'indica és que realment la literatura té aquesta potencialitat de cobrir una experiència, fins i tot quan no és la pròpia.
1: No te m'escapis, que t'he preguntat si tenies alguna cosa a veure amb tot això. Si resulta que són tots els teus amics i ara et van amb destrals per darrere.
2: Sí, jo sóc totalment l'Amèlia, ara ja ho puc dir.
1: Sí?
2: No, no, absolut. El que sempre dic, no? Sí, com que evidentment jo he estat posada en aquest món i el fet mateix d'haver-lo escrit, d'alguna manera m'hi lliga més de mans i peus aquest món cultural. Vull dir, com és el meu món, és el meu rusc, sí que hi he estat. El que passa és que crec que la mirada me'n distancia, i crec que la mirada de qualsevol persona que la llegeixi també en distància, i crec que és aquesta ambigüetat entre ser-hi i alhora ser conscient d'aquestes hipocresies.
1: Amèlia de les Camèlies, eh? Estem aquí amb aquesta... jo diria, és una novel·la, però també és una pel·lícula la que ens estàs veient.

0: Havien de posar aquesta cançó, els snobs de Guillermina Mota. Clar, aquesta sí. cançó és de fa uns anys, però llegint la Meli de les Camèlies, una hi pensa una miqueta.
1: Tot retorna, tot
0: sí
1: retorna.
0: No?
1: Sí, clar, igual que retorna Balzac, també retorna.
0: Exacte.
1: Està molt bé.
0: Estava de banda sonora de la teva escriptura o què?
1: Jo no utilitzo bandes sonores, però és veritat que, bueno, no sé, o sigui, de fet la vaig descobrir arran de la novel·la, no? Que també m'agrada perquè hi ha moltes coses que he descobert just després d'haver escrit la novel·la.
0: Escolta, estàs a Les dones i els dies i jo t'he de preguntar coses sobre les dones.
1: I els dies?
0: I els dies després, els dies després, perquè els dies en aquest món no sé si vull que corrin molt els dies, però bé, en qualsevol cas, de les dones sí que tinc ganes de... Clar, tu ets una dona escrivint sobre una dona que d'entrada, home, és una mica bajoca, una mica figaflor, una mica apagallums, una mica que li fumaríem unes quantes bufes.
1: Bledes solellades, fleuma, sí, fem
0: molt. Saps? Llavors, clar, dic, ostres, què això? Com, per què havia de ser una dona, la protagonista, i a més que tingués aquestes característiques?
1: Bueno, diguem-ne que el que hi ha...
0: Per què ser més dolenta amb les dones?
1: No, no considero que sigui més dolenta amb les dones.
0: No, no, els homes són imparables en aquesta novel·la.
1: Sí, vull dir, com realment qualsevol persona que hagi llegit aquesta novel·la i...
0: Són pitjors ells, està claríssim.
1: Són absolutament pitjors. Diguem-ne que el que hi ha és una realitat, no? O sigui, com tot el que estem parlant d'aquest esnobisme, d'aquesta hipocresia, al final són unes aparences que fins a cert punt per qüestió de rols socials penetren més en les dones, o les dones són com més sensibles o en el sentit de més poroses aquestes influències. Llavors, diguem-ne que hi ha una codificació cultural específica femenina, però també n'hi ha una de
0: però
1: masculina.
0: Però més poroses a què et refereixes? Més poroses a què?
1: Vull dir que aquesta alienació de la qual parlem, no?, en la qual projectem imatges tota l'estona i tot això, diguem-ne que està declinada, diguem-ne, en les dones d'una manera molt concreta.
0: Ara et refereixes, per exemple, a que es troben en aquest cercle rodoreda.
1: Exacte,
0: no?
1: Diguem-ne que hi ha una codificació cultural específicament dirigida a les dones, com a, fins i tot, interès, no?, d'indústria,
0: sí,
1: no?, que les dones són consumidores, de cultura, vull dir, com que hi ha una demografia molt específica a la qual es dirigeix com aquests productes i aquesta fetichització. Diguem-ne que hi ha això, però també hi ha una codificació cultural pels homes. Llavors, a mi el que m'interessava precisament era com quan aterres a la realitat, no?, i veus aquestes relacions, com plasmar-ho a través de la ficció. Llavors, per dir-ho així, el que reflecteix la novel·la és una realitat, no? I crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex, no?
0: És una realitat, aquí podríem dir que el patriarcat els travessa tots de mala manera, perquè ells també han de fer aquell paper d'entremenadors, etc. I de fet hi ha alguns moments de rebel·lió en la granja també en aquesta novel·la, perquè es veu, o sigui, és a dir, parles de rèptils, parles de... Els expliques una mica en termes d'animals.
1: Sí, sí, sí. I, o sigui, precisament
0: i parles dels carnívors i dels herbívors.
1: I precisament la metàfora mateixa del rus, no? O sigui, hi ha molta metàfora d'animals, i la metàfora del rus que em servia molt, perquè al final, quan tu parles d'abelles, en realitat el que estàs parlant és d'una lògica col·lectiva o d'una intel·ligència col·lectiva. Diguem-ne que les abelles tenen una responsabilitat molt limitada respecte al que fan individualment, i ho fan per les lògiques del rus o per l'interès del rus, no? Llavors, clar, aquí parlar de codificació cultural no importa tant si són dones, si són homes, sinó com totes aquestes lògiques el que fan és encaixar en aquesta, diguem, en aquest eix que els travessa tots, que és el patriarcat.
0: Hi ha una crítica també a l'Star System literari, és obvi, però llavors què fem? Si tenim tot el Star System literari sent així, llavors qui està escrivint de veritat? L'Aniol, un dels personatges que és mig normal, diguéssim?
1: L'Aniol és un personatge que em convoca molta tendresa.
0: Exacte, vull dir que és un pobre noi, però de la resta què en fem? És a dir, aquí ara et pregunto ja fora de la novel·la, si aquest Star System literari de Barcelona, perquè és la capital, està tan perdut, llavors no hi ha esperança en aquest segle XXI, que perquè Instagram no el farem desaparèixer.
1: No, no el farem desaparèixer, però diguem-ne que la intenció, no?, com he dit abans, és el fet mateix. Clar que hi ha esperança, vull dir, com jo sóc una persona profundament, em considero profundament optimista, no? Vull dir, i no crec en aquestes històries tanatològiques de s'ha acabat la literatura, s'ha acabat una manera de fer literatura. No, el que hi ha en realitat és la literatura de sempre, i la literatura conserva el seu potencial d'interpel·lar el món i d'interpel·lar el lector i de prendre consciència. Llavors, crec que el que ha d'haver-hi és una reflexió profunda, o sigui, el que ha d'haver-hi és una manera de nova replantejar-se no només políticament coses, no?, sinó literàriament, i potser literàriament és una primera passa. Llavors, considero que hi ha aquest optimisme, hi ha aquesta esperança, el que passa és que hem de començar una mica de nou.
0: Dius que la Meli de les Camèlies estudia literatura estudiada, que sí, ens fa molta gràcia perquè imagino que és una broma per dir estudis literaris, mm-hmm, però també hi ha una crítica al sistema de la universitat aquí, de dir estem estudiant d'una manera que no hauríem d'estudiar literatura, o potser l'estem estudiant massa i el que hauríem de fer és llegir més?
1: Bueno, el que hi ha és una crítica, per dir-ho així, a tot un sistema que el que fa és, per dir-ho així, alienar com les lectures. O sigui, no, parlem de lectures i en realitat, diguem-ne que... A mi, el món universitari, bueno, diguem-ne que estic posada, estic fent el doctorat, és una cosa que m'alimenta molt, és una cosa que m'agrada molt, però el que hem de fer és puntar, no? O sigui, posar en relació, al final, la nostra realitat literària amb allò que fem a les aules i amb allò que estudiem, i crec que és una cosa que bueno, és important.
0: Però està per fer, això?
1: S'està fent, vull dir, sí? Com s'està fent en el sentit de jo he tingut grandíssims professors a la universitat, tinc un privilegi, no, d'estar on estic fent la tesi que estic fent, considero que és un privilegi poder-se dedicar a fer un doctorat i més sobre Proust, però sí que és veritat, no, que el que hem de fer és fer les coses amb presència, amb força i amb embranzida, i clar, hi ha molta feina a fer, però sempre tenim molta feina
0: com les abelles, treballadores.
1: Exacte.

0: Tancament un minut i estarem a 9:45 a Les Dones i els Dies a Catalunya Ràdio parlant de la Mel i de les Camèlies d'Edna Miró, editada per Cap de Brot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial i treballen molt bé. El llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí.
1: Em dono fe que són entusiastes.
0: I tant.
1: Meravellosos.
0: Jo també m'agradaria parlar de la festa major per a algú que li agrada tant la literatura noucentista, de parlar de com has escrit el llibre, que has triat escriure-ho amb llenguatge noucentista en alguns moments, en el sentit de fer servir el pretèrit perfecte. Has fet unes tries, no? I també doncs, hi ha hagut antuvis i cars i sí. T'ho has passat bé. O sigui, aquí has dit, jo faré un desplegament.
2: Clar, jo el que he fet ha estat tenir al final cura amb el llenguatge i considero que això és la tasca principal de l'escriptor. O sigui, l'escriptor el que ha de fer és responsabilitzar-se del llenguatge que utilitza. I sí que és veritat
0: però
2: que...
0: Però aquí hi havia una mica de broma, també. Hi havia una mica de...
2: Hi ha una part de joc, diguem-ne, evident, amb l'ampulositat,
0: sí.
2: L'artificiositat...
0: Tu no parles així.
2: No, bueno, no ho sé, parlo així.
0: No.
2: Hi havia una part de joc, per dir-ho així, però fins a cert punt, per exemple, el fet de les subordinades, no? O sigui, com que hi ha una altra part que no és pas, diguem-ne, una artificiositat, no? Que al contrari, és el llenguatge ell mateix sent generatiu, és ell mateix treballant-se. I considero que és la tasca de l'escriptor cuidar-ho d'aquesta manera.
0: Però hi ha una diversió, jo crec, a l'hora de fer servir, clar. De com has fet servir, perquè jo crec que sí que hi ha molt de novel·la noucentista aquí, encara que sigui que passi aquí a Barcelona en el dia d'avui. O sigui, que passi en els carrers de Barcelona.
2: Sí, el que hi ha és això, o sigui, un coneixement, si vols, de la tradició, un fer-se responsable d'aquesta tradició i un veure com aquesta tradició doncs, pot interactuar doncs, diguem-ne, amb la nostra realitat. I clar, aquí hi ha humor, hi ha diversió i sobretot hi ha goig amb el llenguatge. Jo sóc una persona que gaudeix escrivint i que gaudeix apregonant les paraules, apregonant les idees i clar, al final tot forma part del mateix.
0: Els personatges d'aquesta novel·la són còmics, patètics, esnobs, hi ha de tot, no? Però clar, jo em preguntava, fent aquesta sàtira, escrivint d'aquesta manera, quan els lectors ho han llegit, què hi han trobat? Com s'hi han encarat, això? Perquè no és un tipus de literatura, no és de la manera que s'escriu avui en dia. Jo crec que no hi ha aquesta responsabilitat que deies i no s'escriu amb aquest tipus de llenguatge i també m'agradaria saber quina és la recepció que has tingut, no? Si la gent hi entra bé o també hi ha d'haver un lector que treballi i que s'esforci.
2: Jo crec que, o sigui, part de la recepció tan bona que hem tingut amb la novel·la es deu precisament al que tu has dit, no? Que no hi ha aquest treball amb el llenguatge actualment, no? I jo crec que com a lectors, quan som uns lectors consumats, quan som uns lectors que ens interessa autènticament la literatura, allò que busquem és aquest treball, encara que ens faci, per dir-ho així, com pensar una mica, no? Que justament és el que volem, és alguna cosa que ens tregui dels nostres topants habituals i que ens demostri coses noves, que ens faci veure d'una altra manera, que ens doni uns altres ulls, no? Llavors, crec que la recepció positiva ha anat una mica justament per aquestes qüestions, o sigui, una sàtira al final es pot fer de moltes maneres, però la cura amb el llenguatge, els temes de fons, de l'egoisme, tot això, la manera com està codificat, crec que és una cosa que no s'havia fet i crec que és una cosa que, bueno, que jo crec que és agraïda com a lector, o com a mínim a mi és una cosa que m'agradaria llegir i crec que si la recepció ha estat bona, també ha estat per això.
0: I també hi ha una defensa de Barcelona, que jo crec que durant molts anys l'hem...
2: Sí, hi ha hagut.
0: O sigui, encara que evidentment estàs explicant que no és ideal aquesta ciutat, perquè
2: no,
0: passa tot el que passa, hi ha tot aquest egoisme, tota aquesta pèrdua, no, de valors, etc. Sí que hi ha unes ganes de tornar a Barcelona, que en els últims anys hem fet una novel·la molt rural i hi ha unes ganes de reivindicar
2: sí,
0: Barcelona.
2: Sí, abans parlaves d'una lectura així com més política i evidentment també es pot llegir en clau política. O sigui, el que estem defensant quan estem defensant Barcelona, estem defensant un bastió d'identitat i estem defensant la nostra Barcelona. O sigui, estem defensant una Barcelona...
0: Quina és la nostra Barcelona?
2: Una Barcelona...
0: Que ara m'has fet una mica de pote de dir.
2: Bé, clar, potser és un moment. És una Barcelona que no es posa guapa. O sigui, és una Barcelona que allò que fa és defensar una identitat catalana, no? Pròpiament, no? Que no es plega, per dir-ho així, a lògiques doncs, estrangeres, per plaure el turisme, no? Per plaure, com, diguem-ne, altres coses.
0: Aquí els que tampoc plauen gaire o que no estan gaire contents amb el que passa són homes i dones. Hi ha molta incomunicació.
2: Sí, sí,
0: jo crec
2: sí,
0: que
2: sí,
0: és
2: sí,
0: una de les de temes de la novel·la. Mm-hmm. És, sí. Cadascú està parlant el seu llenguatge, però diguéssim que si fossin espècies...
2: És que és un dels temes de la vida, no?
0: Un és, seria cocodril i les altres abelles. O sigui, no hi ha possible
2: sí,
0: connexió.
2: Sí, sí, sí. Sí, no hi ha connexió, però precisament per això, perquè són personatges... O sigui, al final... estimar algú, i no hi estimar algú, no? Sinó com comprendre algú, sigui un home o una dona, no? El que implica és aquesta empatia, aquest acte de generositat, de caritat, no? De pensar que algú pot ser una altra persona autònom, no? O sigui, que té aquesta llibertat i que té potser aquestes estructures diferents, i això són, aquests personatges no són capaços de fer-ho, no? Com diu en un moment de la novel·la, només algú tan egoista com ella li podia semblar tan terrible l'egoisme dels altres, no? O sigui, que en el moment en què estem tan concentrats en com les nostres presons, som incapaços, no, d'entendre qualsevol altra persona, i més evidentment si pensa d'una altra manera o si és d'una altra, diguem, una espècie.
0: D'una altra espècie. Tu sí que ets d'una altra espècie, perquè, a veure, 25 anys fent aquest llibre amb aquest nivell de català, que això ja és gairebé, o sigui, és a dir, trencar la màquina, podríem dir.
2: Una rara avis.
0: Exacte. I és veritat que segur has llegit molt i, uh-huh, i fent el doctorat de Proust, uh-huh, però jo també em preguntava, el cànon literari, uh-huh, encara continua sent el de sempre, molt masculí, molt, uh-huh, és a dir, estem parlant dels grans autors, encara doncs es consideren allò, els grans noms són, uh-huh, homes. Tu, si haguessis de posar dones en aquesta llista, què hi posaries?
2: Estic, per exemple, ara llegint, bueno, una autora que jo crec que està al cànon. Clar, o sigui, hi ha hagut molta revisió del cànon, vull dir, com jo
0: sí,
2: crec que...
0: Sí, mil vegades, sí,
2: diguem-ne,
0: sí,
2: que això en sí, els darrers anys, afortunadament, no, són coses que s'estan posant sobre la taula, que ja s'han posat, de fet, sobre la taula. Per exemple, ara mateix estic llegint una autora meravellosa, Iris Murdoch. Uh-huh. Vull dir, que té unes novel·les increïbles, també parlant d'incomunicació, parlant d'espècies, parlant de tot això. Per mi és una autora increïble perquè, a més, diguem-ne que vehicula a través de la literatura la filosofia, i a mi això m'interessa molt també, com es pot veure. Llavors, bueno, és una recomanació que faig.
0: I escolta'm, la Rodoreda l'hem de posar a dalt del cànon o n'hem abusat una mica massa? Com ho fem amb això?
2: La Rodoreda... està bé on està, el que passa és que hem de replantejar-nos les lectures que en fem o la manera com en parlem, mm-hmm, perquè precisament si està on està és perquè la lectura que se'n pot fer de Rodoreda és una lectura profundament literària, és una lectura també fins a cert punt política, no? Llavors, simplement no l'hem de treure d'on està, el que hem de fer és llegir-la d'una manera que sigui productiva per la nostra realitat.
0: I quan, per exemple, vas a les exposicions del CCB o quina és la teva... És a dir, creus que ho estem agafant al bon camí o encara tenim una mica allò de síndrome dels impostors i no ens creiem gaire la nostra literatura?
2: Bueno, l'exposició del CCB en aquest sentit, vull dir, a mi em va sorprendre per, diguem-ne, la sintonia i la simultaneïtat, no? Evidentment no és una cosa que es planegi o que es pensi, però que al final la lectura que estava fent aquesta exposició de l'obra de Rodoreda era una lectura que precisament buscava allí alliberar aquest potencial revolucionari fins a cert punt de les lectures de Rodoreda, i crec que la meva sàtira va per aquí també.
0: L'haureu de llegir per saber-ho. Amèlia de les Camèlies, Edna Miró, moltíssimes gràcies. Nosaltres, vaja, ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i sobretot de mirar-se el melic també, que jo crec que és important també ser conscients de aquí, en qui estem deixant la literatura.
2: Mirar-se el melic però al cap.
0: Exacte. Doncs Edna, moltíssimes gràcies i felicitats.
2: Merci, Montse.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: avui no sóc jo, amigues, no sóc jo, no tinc veu. Falten 20 minuts per les 9 de la nit, per les 10 de la nit. És que veieu que no sóc jo. No sóc jo, no sé ni quin dia he vist ni com em dic, però tenim a Olga Ábalos aquí i això em fa molt feliç. Com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Mira, avui tinc una veu més sencera que la teva, eh?
0: Doncs no cal córrer gaire, també t'ho diré. A més, et vam tenir la setmana passada parlant de bicicletes, que vas venir de... O sigui, a parlar de
1: podríem dir, cosa.
0: De lo teu, sí. Perquè ets la reina de bicicleta, directora de la revista Volata, que és una revista de ciclisme xulíssima, i que ho recomanem molt aquí a les Dones i als Dies, però avui tornes amb l'abric i amb el... millor que no portis abric, però amb la jaqueta de senyora de la música.
1: Sí, avui tornem a parlar de música i no sé si et sona això que estem escoltant ara mateix.
0: No sé, però m'està fent por, però em sona una mica Taronja Mecànica.
1: Efectivament, això és la banda sonora de Taronja Mecànica. I per què estem escoltant això? No perquè...
0: Perquè tens ganes de vacances i vols matar tothom? Com va això?
1: Mira, no volia dir-ho, però potser hi ha
0: però
1: aquí...
0: Però ja ho has dit tu.
1: Sí, sí, potser aquí hi ha un missatge subliminal.
0: Hi ha algun metge a la sala?
1: Ai, el tema és que estem escoltant la Taronja Mecànica no per la pel·lícula, sinó per la compositora o per l'intèrpret d'aquesta peça, que és Wendy Carlos, que és una de les grans pioneres de la música electrònica, i és precisament el que parlarem avui. No parlarem de Wendy Carlos, però sí que farem uns passos més enrere per entendre com va sorgir Wendy Carlos i d'on ve i totes aquestes pioneres de la música electrònica.
0: Exacte, parlàvem ara de novel·les que tenen un regust noucentista, doncs nosaltres també anem enrere perquè la música electrònica sembla una cosa molt moderna, però en realitat ja va començar bastant abans, perquè això, que és dels 70...
1: Això és de...
0: Més o menys.
1: És dels anys 60, és de finals dels anys 60.
0: Imagina't.
1: Perquè aquí és quan Wendy Carlos va començar a utilitzar els primers sintetitzadors Moog, i llavors ella doncs, va reinterpretar peces de Beethoven, de Bach, i les va portar a un altre nivell i va fer connectar la música clàssica amb una nova audiència.
0: Escolta, meravella. Avui no parlarem de moltes coses, però hi ha un documental que si teniu ganes de entrar més en tot això que estem explicant, es diu Sisters with Transistors, crec que està a la caixa, en aquesta aplicació que tenen per veure pel·lícules, però està en altres llocs, si no, és fàcil de trobar.
1: Correcte.
0: I crec que val la pena per si ens volem endinsar en tot aquest món.
1: Sí, de fet, algunes de les pioneres aquestes músiques d'electrònica que surten en aquest documental, Sisters with Transistors, en parlarem ara. I una de les que surt en aquest documental és Daphne Oram.
0: Explica'm a veure qui és aquesta senyora, perquè això sembla el Planeta Imaginari ara. M'ha recordat una mica la sintonia del Planeta Imaginari.
1: És que fixa't, aquests sons van crear tot un marc mental i us relacionem ja amb una època així de l'espai, de coses futuristes, i estem parlant dels anys 60. Això és l'any 67. Això és un tema que es diu Rotolock i és una de les composicions que va fer Daphne Oram. Però anem una mica enrere. Ens hem de situar a Londres, l'any 1958. A la BBC acaben de crear una nova unitat, que és la Radiophonic Workshop, que és un laboratori de so experimental, i allà és on comencen a fabricar-se molts dels efectes sonors que durant dècades després es van utilitzar a la ràdio. El que passa és que, clar, per crear aquests efectes sonors no hi havia ordinadors.
0: Clar.
1: Sinó que s'havia de fer tot de forma analògica.
0: I m'estàs dient que això era gent fent sorollets o què?
1: Això... Això, bàsicament, està fet amb cintes magnètiques, que era el que hi havia en aquella època.
0: No,
1: eren
0: senyors fent sorollets.
1: No.
0: Això és més antic, eh?
1: Sí.
0: Segle XIX.
1: Cintes magnètiques. És el que dèiem, no hi havia sintetitzadors, però sí que hi havia cinta magnètica, tisores i cinta adhesiva. I amb això es podia... I osciladors de so, i amb això es podien fer
0: meravelles. Miracles.
1: Sí.
0: Com aquests que va fer la Daphne Oram. I quants anys tenia aquesta noia quan estava fent tot això a la BBC?
1: Doncs tenia 30 anys. Ella portava una dècada ja treballant com a tècnic de so, que és un dels pocs llocs que permetien a les dones treballar dintre del que és l'àmbit del so, de la tècnica i dels equips d'enregistrament, i ella, diguem que...
0: Per què no els deixaven a les dones?
1: Doncs
0: perquè no
1: les
0: valutessin el galliner, no?
1: O perquè no les consideraven aptes per estar als controls, bàsicament. Cosa que és un bastant... Bé,
0: sí.
1: Costa de creure, però és així. I llavors, quan es va crear aquest taller, aquest laboratori, el Radiophonic Workshop, ella ho va veure com la gran oportunitat de fer tot allò que no podia fer, i allà tenia magnetòfons, totes les cintes magnètiques que volia, i allà va començar a experimentar i a començar a crear aquesta llibreria de sons i treballar amb tècniques que avui en dia ja estan molt estandarditzades, com el loop. Mm-hmm. No? Allò que se sol dir molt, no? Dintre de l'àmbit de la música electrònica, farem un loop o loopejarem això.
0: Exacte, que és la repetició.
1: La repetició d'un so. Doncs ella ho feia gravant un so determinat amb un tros de cinta magnètica i creant una mena de cercle que es anava repetint constantment.
0: Sí, com si fes quasi gairebé muntatge de cine.
1: Efectivament.
0: Vull dir, com les muntadores de cine moltes vegades eren dones, perquè entenien que muntar pel·lícules era com cosir, atenció, sí, apedaçar pel·lícules, doncs aquí estàvem igual.
1: Doncs amb el so
0: igual.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, vols que sentim alguna cosa més de la Daphne Oram?
1: Sí.
0: Fent, retallant i enganxant coses? Està una mica com jo amb la veu avui,
1: ho
0: això.
1: Ho trobo
0: una... Ah, sí, és una mica delirant, però endavant.
1: Però meravellós, eh? Això sí. És l'any 62 i dins de tot l'arxiu de la BBC hi han moltes llibreries de sons d'aquest tipus, basades en experiments que feia la Daphne Oram com aquesta, però també ella es va dedicar a fer altres composicions.
0: Perdona, però jo això ho vull de sintonia de l'any que ve. Una mica d'aigüeta, una mica en remull, ara va molt bé per l'estiu, aquí dins la meva piscina de plàstic.
1: Jo et preguntaria, a què et recorda? A què et recorda aquest so?
0: A mi, aigua.
1: Aigua.
0: Sí, bueno, a la banyera.
1: A banyera, per exemple. Doncs això, aquests sons estaven pensats per acompanyar un anunci de rentadores.
0: Oh, que mono.
1: Doncs clar, llavors calia una gran imaginació, no? per fer tots aquests sons, i Daphne Oram, sobretot el que va fer dintre del Radiophonic Workshop, va arribar com al seu límit de creació, per dir-ho així, i va marxar després d'estar tots aquests anys a la BBC i va crear el seu propi estudi al comtat de Kent, i allà va crear un sistema propi que es diu Oramix. Abans has parlat del cel·luloide, no? De com es muntaven. Doncs ella el que feia era agafar una cinta de cel·luloide, pintava a sobre i llavors va idear una màquina que llegia en format, traduïa en format so aquells dibuixos que ella feia sobre la cinta de cel·luloide, i aquest sistema es diu Oramix, i amb això va crear moltíssimes composicions i va crear un sistema que després va derivar en el que serien molts tipus de sintetitzadors. Fixa-t'hi, eh?
0: Meravella, quantes coses estem aprenent avui. Apunteu-vos tots aquests noms, perquè això és una enciclopèdia avui. Daphne Oram.
1: Daphne Oram, sí.
0: Sí, estan totes a la Wikipèdia, no ens ho inventem res aquí, les dones i els dies.

0: això què és? És un violí, una persona humana, algú queixant-se perquè li han trepitjat l'ull de poll?
1: Saps què és això? És un theremin.
0: Sí. Sisplau.
1: Jo diria que sí que ets tu, Montse.
0: Sí, sí, sóc jo, sóc jo. És que quan, no us passa que quan no teniu veu sembla que no us funciona el cervell? Doncs pues a mi em passa. Ens passa més vegades, però avui en més quantitat. A veure, un theremin meravellós.
1: Un theremin, que és un altre element indispensable.
0: Aquell instrument que és com una nena de vareta de metall.
1: Sí, i és com una antena. Sí, és un instrument que és com una peça de fusta que té una antena vertical i una antena horitzontal. Uh-huh. I llavors, en funció de la distància que tu posis les mans a aquestes dues antenes, doncs es va creant tot tipus de sons. Doncs hi va haver un artista, una músic, una violinista, més pròpiament dit, que es deia Clara Reisenberg, que va néixer a Sant Petersburg a principis del segle XX, i després el món la va conèixer com Clara Rockmore, que es va convertir en una de les grans intèrprets del theremin, que és un instrument també que associem a la música, a les pel·lícules, no?, bandes sonores de...
0: Exacte, és una mica Star Trek.
1: Star Trek o pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50, no? Doncs ella va col·locar el theremin en un context molt més noble i va reinterpretar música clàssica.
0: Com aquesta que estem sentint, sí. Que és un clàssic, és el Carnaval dels Animals del Camille Saint-Saëns, uh-huh. I ara estem sentint en versió theremin. Però sí. Vols que sentim una altra? Que
1: també sentim una altra.
0: Home, és que aquesta la coneixereu, eh? No us falta ser nous centistes per descobrir-la.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Això jo no ho toco, eh? Això ho toca la Clara Rocmore.
2: Ara.
1: No em facis cantar avui, no em facis cantar. Que plorarem tots. Ara algú va amb cotxe i diu, qui és aquesta senyora que no té veu? I aquesta música tan estranya que fan a Catalunya Ràdio.
2: Música de Ceremín.
1: Doncs mireu, la vida és complexa, saps?
2: Però és un molt bon exemple de com les dones que van intentar experimentar no ho van tenir del tot fàcil, perquè, de fet, a la Clara Rockmore no se la va mai acabar de prendre massa seriosament. De fet, es va morir als 88 anys sense haver només havent enregistrat un sol disc, i el disc el va enregistrar als 77 anys. Mm-hmm. I llavors, quan es va morir, es va descobrir que hi havia una gravació dels anys 50, que és precisament aquestes peces que estem sentint, que mai havia sortit a la llum, i ara sí que es poden trobar en diferents plataformes. Però va ser una pionera d'utilitzar elements electrònics a la música, però no va tenir una trajectòria molt, molt reixida, almenys a nivell popular.
1: Clar, però és que imagina't en aquell moment la gent que era concertista, doncs hi havia tota aquella cosa del piano, els vestits i tal, i veus una senyora abraçant l'espai amb les mans, perquè clar, si heu vist mai com està un theremin, la veritat és que no toques pràcticament res.
2: No, és que no toques res, toques l'aire.
1: Es toques l'aire.
2: És com màgic.
1: Clar, sembla que estiguis allà abraçant el nòvio que m'hagués tingut, m'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, en aquell moment devien dir, què fa aquella senyora abraçant l'aire?
2: Doncs ella va crear un precedent i va intentar jugar dintre de la lliga de la música seriosa, però utilitzant elements electrònics. I ara això ja no seria discutible, no? Perquè música electrònica podem considerar, doncs, que determinades propostes són d'alta cultura, música avançada, no? Que el sonar ens ha ensenyat molt, no? Això, música avançada, dècades enrere hi havia una senyora que ho va intentar també.
1: En aquest cas, eren dones que feien música avançada, però s'havien passat de frenada per l'època en la que vivien.

0: Aquesta també és molt probable que la conegueu. És la sintonia de The Who, de Doctor Who.
1: Gran sèrie. Tu la veies, aquesta sèrie, als anys 80?
0: M'encantava.
1: Va ser una de les primeres sèries que es van traduir al català, a TV3.
0: Sí.
1: I jo era addicta a Doctor Who.
0: I era molt curiós perquè tenia una barreja de sentiments. És a dir, em feia por i al mateix temps la mirava. Saps? És com...
1: Feia com por. Hi havia escenes que feien por,
0: sí.
1: Eh?
0: A mi em feien por perquè devia tindre 8 anys o 5 o no sé. Molt, molt pocs. I sí, però hi havia aquesta barreja de em fa molta por però ho vull mirar, no?
1: Sí, sí,
0: com,
1: sí, sí.
0: Estava pensant com The Cure, aquella cançó que parla de l'aranya, el vídeo aquell.
1: Que sí, també que feia Robert Smith en un racó ple de xarxa de tela d'aranya, no?
0: Doncs era el mateix, o sigui, la cançó de Disintegration dels The Cure. I em passava el mateix, tenia la mateixa atracció i la mateixa por per aquesta cançó.
1: És que tenia un punt gòtic, eh?
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí.
1: El que passa és que quan érem petits no sabíem que darrere de la sintonia de Doctor Who hi havia una compositora que es deia Delia Derbyshire, que va portar a un altre nivell una partitura prèvia d'un compositor que es diu Ron Greiner, i llavors el Ron Greiner li va, que treballa, bueno, estava dintre del sector de la BBC, perquè també estem dintre d'aquest entorn, no, del Radiophonic Workshop de la BBC, l'any 63 li va dir, mira, he escrit aquestes quatre notes en un pentagrama, a veure què pots fer. I llavors Delia Derbyshire, que era una noia superjove que estava en aquest laboratori sonor, es va passar setmanes reinterpretant aquesta partitura, i aquí sí que ella va estar tallant, enganxant cintes magnètiques, processant ones sonores per aconseguir aquesta
0: meravella,
1: aquesta sonoritat. I de fet Ron Greiner, quan va escoltar la gravació final, va dir, ostres, jo he escrit tot això? I ella va dir, bueno, jo ho he reinterpretat. I el que va intentar Ron Greiner és que ella pogués ser constés com a coautora de la cançó, però mai ho va aconseguir, i per tant Delia Derbyshire no va veure mai un duro de drets d'autor d'aquesta peça.
0: És terrible, això, eh?
1: Increïble.
0: Quina ràbia que ens fa això a les dones i els dies. Pobre Delia. Sentim un altre tema?
1: Sí, sentim un altre.
0: Aquí la Delia, com ja veieu, estava més enfadada. Va dir, això no em torna a passar.
1: Diguem que va durar poc a la BBC, perquè ella volia anar una mica més enllà i havia vist altres casos de dones precedents, no? com hem vist abans el cas de la Daphne Oram, i ella volia fer més coses i va deixar la BBC bastant aviat també, i va fundar el seu propi estudi i es va dedicar, doncs, a composar i experimentar, i aquest tema del 68
0: és fortet,
1: és una molt bona mostra. Hi ha documentals molt xulos, de la Delia Derbyshire, on se la veu vestida això, amb un vestidet, amb sabates de taló, tocant totes les cintes magnètiques, tallant, enganxant. És bastant espectacular.
0: És que no tenim la imatge, l'imaginari, no? De pensar que les dones que feien música electrònica la feien des dels anys 50-60. Avui, sí. Escolta, hem fet aquest viatge per els noms de totes aquestes dones, de la Delia Derbyshire, de la Daphne Oram, de la Clara Rockmore, si teniu ganes, doncs, de buscar-les, estan a Spotify i tot, eh?
1: Tot està a Spotify.
0: Sí, no ens estem inventant. I a més, que ara... jo faci propaganda de Spotify, però ja m'enteneu.
1: I ara amb la digitalització de tots els arxius, és fantàstic poder descobrir tot això.
0: Això no és Clara Rockmore, eh? Ens esteu enganyant. Ho deixem aquí. Olga Ábalos, moltíssimes gràcies per la paciència. Aquesta veu que no arriba, avui has fet molt bé de...
1: Ara anirem a tocar el Ceremina.
0: Exacte, ara anirem a prendre una aspirina, ja t'ho dic.
1: Vinga.
0: Ara. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, després de prendre molta farigola. Espero tenir millor veu demà a les 9 de la nit, i ens esperarà la poeta i crítica literària Marta Pessa Rodona amb una entrevista d'una hora, ja sabeu que és divendres, i ens agradarà saber, doncs, com ella va conèixer l'autor de que aquest programa es digui com es diu. O sigui, ella era molt amiga de Gabriel Ferrater i aquest programa es diu així per per el poemari de Gabriel Ferreter, Les dones i els dies. Demà ho sabrem, això, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Net Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir «Quan arribis a destinació, m'espero a ella». Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa a l'última jornada del grup D. Partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona als Estats Units amb remuntada inclosa. I Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1 i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar. Sol generalitzat, tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Sara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat una de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui ens lleguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten molt bé els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, de moment anirem seguint el partit en directe, com sempre, els matiners,
2: que ens van molt bé. I també hi ha una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex sap com... 0-0. 0-0.
0: 0-0, doncs en moment partidet tranquil·let, també. Dit això, en partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, en Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos, també amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9:20 saludarem a la Rosa Romà, la jefa, perquè Catalunya Ràdio i 3CAT han entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. I a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana. Ja saps, la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat
0: d'endur-te
2: dels
0: 16 euros. Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir
2: gol dels Estats Units.
0: Gol dels Estats Units, sí senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat.
0: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar

0: idea és, de fet, clonar.
1: Clar.
0: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
1: És que, escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
0: I a més aquí hi ha un matís, que estem parlant de menors.
1: Clar.
0: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho fan a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat?
1: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
0: Bon cap de setmana.
1: Fent camí cap a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són 3 els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però per sort, cada vegada han recollit nombrosos es mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
1: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es diu, de fet, el nom aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu, de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat
1: de la gent que hi va, o dels animals?
3: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
4: Ella forma part de la fauna.
3: 100%.
1: Diu que va arribar, diu, a fer-ne L4, sí. De què ha d'anar-hi?
4: L4
1: i aneu
4: al bar.
1: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que sí, també sí. Dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
3: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
1: Sí, està molt bé.
3: Guai, doncs mira, guai, això.
1: Quan agafem vacances hi anem.
3: I tant.
1: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
5: Doncs mira que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
1: Doncs m'agrada molt.
5: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
6: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar-los a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
7: Doncs pues m'aporta alegria perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen i salten i ballen i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
1: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
3: És molt bona idea, realment.
1: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que si no vaig errat estan en portes ja de la festa major. I mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació

0: Situació de vulnerabilitat.
1: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
0: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
2: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del cor dels matiners i alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
3: Doncs amb Mònica Naranjo.
2: Quin disc tan dolent pobre que va fer. És que va ser... No, perquè a més ella ho explica. Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Chicas Malas, que a més també van fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
3: No.
2: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
3: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
2: Mònica Naranjo, ens encantes, t'ho dic.
3: No està tan malament aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
2: Total. Sí, però... No va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
3: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
4: En estos años me han llamado lesbiana, boyera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Recordad, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
2: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... Poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El cor també batega. Ah, menja el llàsser.
3: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que sí, es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munté l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
2: Val.
3: I el llàsser ha contestat això.
5: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
2: ¿sí?
5: Porque por lo visto eres millonario.
6: Es que de verdad. O sea, no soy millonario. La única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
7: Claro, pañales.
6: Ni los libros, ni nada de los...
5: Judo.
7: La nani.
6: El judo.
5: Inglés.
6: Música. Natación.
7: La guardería.
6: Socorrismo.
5: Nada.
6: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
5: Sí.
6: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
5: Ah, vale.
2: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari super les de llàsser, eh?
3: Sí, segurament que sí.
2: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llàsser.
3: Feien molta gràcia els dos.
2: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. M'havia de preguntar què tal Pablo Motos en la distància curta, eh? Allà,
3: sí,
2: cert, t'ho dic,
3: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, investigar.
2: Però ja veurem a l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui,
3: sí,
2: què tal el cara a cara amb el super...
3: Ai,
2: sisplau, Pablo Motos.
3: Sí.
2: Motos, jo també.
3: Motos.
2: Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua, químic i expert en seguretat alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
8: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
2: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
3: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar a congelar.
2: Això no ho sabia,
3: sí,
2: veus?
3: Sí.
2: Això està bé. Bé, doncs ja ho sabem. Molt bé, clar que sí.
3: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
9: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és: vostè despulli's per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
2: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber, ara sí, què passava tal dia com avui. Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina sí. veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis davant unes 18.000 persones i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Sé que ens expliquen. Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No et posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la Lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Molt bé, molt bé. Ja estem tot derrotada perquè portem uns dies amb AstroCat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Molt bé, com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui m'ho farà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Jacob,
1: si fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segur.
0: Home, ja t'ho dic ara, com si hem de servir copes.
1: Va, això em feia una mica de mandra.
0: Sí, Lara, que sí, que ens hi posem tu i jo.
1: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si vas a una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans per això, de fet ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva, a l'Empordà, el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
1: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
0: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
3: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
0: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón es el president del govern aragonès.
4: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
0: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim al ministre de Transports, Óscar Puente.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
0: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
0: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
1: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
0: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
6: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Hem arribat a 6:15, Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Venezuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País, concís, titula Devastació a Venezuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
3: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
7: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País.
3: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: 6:15 del matí, 5 minuts, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Venezuela.
3: El País titula l'editorial Venezuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
7: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
3: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
7: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
3: A l'ABC, la líder opositora María Corina Machado signa un article a tota pàgina.
7: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
3: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
7: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
3: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids doble aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
7: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
3: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
7: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
0: 6:15 del matí, 7 minuts en aquest punt horari. Com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Bon dia, què tal?
0: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
8: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer, en protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajuda, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
8: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre el salari, sobre els sous que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Caramba. No et pots queixar?
8: Depèn on.
0: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
8: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
0: La gent necessita vacances ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
8: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
0: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
8: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Sí. Ja, no? Això de...
0: Si ha penjat llums de Nadal i aquí la Diagonal ja hi som.
8: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
0: Sí, clar. Estem arre de l'esport de
8: mig any clavat.
0: Mig any de Nadal,
8: mig any
0: sí.
8: Va. Bon dia.
0: I bon Nadal.
8: Això.
0: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
7: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que diguin tots un molt bon any.
0: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obren les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera.
7: La Solana es parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, al Pla de Baixes també en alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però amb més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
0: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu o una de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin nova cançó.
2: Sí, de fet és la primera cançó d'aquest 2026 i com bé dius, una mica tard a lo millor, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara hi són a temps, ens queda tot l'estiu per endavant, per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni, davant de Neon. Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni també t'ho dic,
1: sí, i tant, i tant, i tant.
0: Estem aquí, tenim les terres lleidatanes...
1: Sí, jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon, sí, últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre. Però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agraden molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui fins al dia 14 d'agost comença el festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, i Yael Cortés, Maika Makovski o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa, d'on vols anar a parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé,
3: preu
4: bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que ha menjat tu. No mires amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic, sí, amanida grega amb formatge feta,
5: bueno,
3: i sopa de sèmol.
6: Formatge feta.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
4: Sèmola. Sèmola, però això s'ho mengen els malalts i la gent d'avui.
0: Senyor Mauri, vostè ja se li ha acabat.
3: Malalts no, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs. Paella? Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes,
5: bueno,
3: és a dir... Pebre.
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica.
4: Ah, no,
3: de...
5: bueno.
3: Faves.
6: Una miqueta de... Cachofa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Sausa di matiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, veieu el Roger seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
8: Empat 2-2, sí, segueix igual.
0: Que no es mouen.
8: Principi de matiners, minut 82.
0: A veure
8: 82.
0: Si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
8: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja, també en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Selles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després, a les 9 i 20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i la ràdio públiques, i per tant en parlarem a les 9 i 20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident amb un taxi, no sé si us recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
5: Sí, sí, a l'història del taxi del Portacua.
8: Amb Tito Álvarez, amb qui per cert tornarem a parlar avui perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis en aquest programa a les 11 del matí. La taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res, mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
8: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
8: Canessa està millor.
0: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
8: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella, tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
8: I en
0: no
8: concret,
0: us preocupeu.
8: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000. No més. 20.000, jo dic 20.000.
8: 20.000.
0: No, més. 40.000.
8: 40.000.
1: Oh.
0: Va, noies.
1: 15.000.
8: 15.000.
1: 25.000.
8: 25.000.
0: Més.
8: Doncs Marta Vianes, yeah! Qui s'emporta.
0: Anem a aclarir-ho.
1: Perquè no n'hi ha tants.
8: Aviam, espereu, perquè també, qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
8: També una, aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
8: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
8: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Però que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
8: A disposar.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 9-3-2-0-7-4-7-4.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema.
11: Estem en una situació crítica.
10: Sèries.
12: This is the most dangerous period I've ever seen.
10: Documentals. Plataformes.
13: Vinga, va, selfie i marxem.
10: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
14: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
15: Memoritzeu la cara del nostre home.
10: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
14: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
16: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
17: Les dones i els dies.
18: Amb Montse Virgili.
19: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
19: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
17: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
19: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
18: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
19: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4 al telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saúl i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, ve canviar la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
2: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
2: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
2: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
2: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Oh, això és... Sí. Això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
1: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
2: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
2: Igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
21: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
21: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: També, perfectament.
1: Ja som quatre.
21: No, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxavi, perquè és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma a roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
21: Sí, jo crec que va ser que són botifades ahir la nit. Han fet un doble efecte.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
21: Sí, rei meu, sí. Estem a caldes d'avui i mira.
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
21: Mira, li vaig dir, no, però no.
0: Algun cop de colze, algun cop de colze o no?
21: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquesta... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
21: A veure. Sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
21: A veure, espera.
0: Deixa-m'ho provar, això.
21: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
21: Espera.
0: Sí.
21: Sí.
0: Ho
21: sentís?
0: Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment te'n portes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
21: Gràcies, Rei.
0: Una abraçada forta. Que vagi bé. Adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
22: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
22: Però jo dormo a un altre quarto.
0: Ja el tenim entès, això també, que dius, mira, escolta... Ja
22: és el més fàcil.
1: Més
22: fàcil. És el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan vau decidir separar les habitacions? Quan vau decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
22: Bueno, això, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
22: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
22: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
22: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
22: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important, no sé si recordeu que al programa aquesta setmana vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
23: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Un aplaudiment per les noies de Catalunya. Que raspant les mares. Maribel, quan fa que fas això?
23: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, això és el que anava a preguntar. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
23: Això espero, perquè si no a mi em mata.
0: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
23: Bon dia, matiner.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
23: És positiu, molt bé.
0: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
23: Ai, sí, fes una mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
23: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
23: Però, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'has suspès.
0: Oh.
23: I no fotis, i què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
23: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
23: Perquè ell vagi enviant el camí i tot, i que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Val.
23: Llavors, jo al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em molt sembla bé. Una bona estratègia.
1: Molt bé.
0: Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
23: Ah, exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més,
0: sí.
23: A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres, però no treu de que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Però, donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill,
23: No,
0: vull dir.
23: Jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol,
0: sí?
23: I abans del dia 20 ja he d'agafar allà el cotxe,
1: això.
23: Perquè jo de vacances m'empreso a aixecar a les 5.
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'ha agitat el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
0: I que ja
1: no.
0: Tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu siguis lliure.
0: I que tu siguis lliure.
23: Sí, això és el que més mola.
1: Ah, això mola molt, mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta.
23: Merci.
0: Felicitats. Adéu, adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
3: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
3: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
3: Ah, molt bé.
0: Perfectament. I tu? Sents?
3: La veritat és que no us sento gaire. Si us és sincer.
0: Què et passa? Per què
3: home,
0: no us sents?
3: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta'm, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
3: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet,
0: sí.
3: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
0: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
3: Correcte.
0: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
3: Ah, jo també.
0: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana, fins ara.
3: Bon dia.
0: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Escolta'm, això t'hem deixat cap avui.
8: Va. Us agraeixo.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio i diu Frederic Vincent, bon cap de setmana, fins dilluns.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens fèiem ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a la Lisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps, estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé, molts amics que no apareixen encara, però bueno, aquí a Caracas bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Bueno, feia molt de temps que no, o vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol, o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil a Escòcia i ens va agafar ahir i bueno, va ser molt molt fort perquè la gent corria espantada, no? per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort, no? I bueno, buscar de trucar a la família que no estava amb mi. I bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca de o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho al Matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: L'altre tràmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir a aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta de moment catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha com a mínim dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui al Matí de Catalunya Ràdio també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que com el seu nom indica és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores, com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que malauradament no han sobreviscut, però vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, Dios Dado Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
0: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel Matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sent solidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas ayude a parar el fuego. Que
0: és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la Franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
8: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
0: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11... Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a dos, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
9: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
9: Just quan estàvem baixant, he vist...

0: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
2: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
4: Ho han fet en una plataforma en línia mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
5: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
5: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Brussel·les, Bruno Fortegamires.
7: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
9: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocavent.
10: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser lo limitante.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
4: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La L'hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Anem al Campell, Júlia Albacar.
8: Durant la nit han continuat treballant les brigades

0: Terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
1: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
0: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
3: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
5: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
2: Ara mateix són les 6:20. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
6: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
2: Praga, Jordi Regàs.
7: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
8: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
3: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
9: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge, i aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
3: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
10: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
2: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
6: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: Més detall, Xavier Forment.
11: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
12: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
3: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
2: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
2: La primera.

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

0: fàcil.
1: 5 minuts i arribarem a 2:15 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
2: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
3: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Blaugrana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
1: Canvis al Barça de bàsquet després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
2: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Claiborne és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
1: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui, crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu: només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc. Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres en Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen evidentment per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabamos de salvar un bebé.
2: Vente, mi niño,
1: para acá, ven.
3: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro en directe des de Caracas.
4: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. Per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També en parlant només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
5: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
6: Ho explica Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
7: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
3: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
8: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
6: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
10: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
6: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
6: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
6: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
12: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzar fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
13: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
6: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Robert.
1: Aviam. D'entrada, és Espanya.
0: Sí.
1: És el Mundial del 82.
0: Sí.
1: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
2: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clars tics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment.
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure.
4: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: El dilluns el marit a matinés,
2: Home, sí, dilluns trucant.
1: Li hem de donar dret a rèplica al pobre.
2: Per favor, és que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no, i una cremeta lleugereta, perquè la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merching Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet
2: viral. Platja d'Ocata.
5: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Aston Kutcher i una imatge que ja ha fet en definitiva en la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
8: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar, el parc del laberinto que està a darrere del meu bar no es pot ni trepitjar ni caminar.
7: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55%. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
12: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
16: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
16: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
17: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
16: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
18: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop, i a Veneçuela passa això.
1: Els homes han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
16: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la unitat militar d'emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: En clau política, el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
16: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
19: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
20: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
16: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti i que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
16: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisió, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
21: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
16: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
0: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
16: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
1: Barcelona, Joan Garcia.
22: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
16: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
23: Després d'una guerra perduda no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
1: Montse Pujol.
25: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
26: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o les seves àvies. Sí que és veritat que, i l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
25: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
27: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
24: 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.

0: fer una gira de teatre.
1: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
2: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. Al Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
2: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: És el club de gà del rugby català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre aquest esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la millora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
4: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
6: Hola.
4: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
6: Suposo que ve mare. Hola, mami.
7: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
6: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, per gràcies a tu.
5: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
4: Anem a repartir berenar.
5: A la tarda de Catalunya Ràdio.
8: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
5: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: A 8:45, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
9: A 9:15 entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
1: A 10:15 rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
9: I a 11:00, entrevista a la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
1: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
11: Que a mi m'agraden les Fantes.
12: Sí, ja ho hem detectat.
11: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
12: Sí.
11: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
10: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
11: I només que entra...
10: movent la cua.
11: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
12: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
10: La imatge aquesta és absurdíssima.
11: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però ja s'entén.
12: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
11: I bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? cada minut obro la nevera.
12: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera.
11: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco.
12: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
10: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
0: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè en el fons sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
13: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones, de qui les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. Per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen, que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat als mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i s'atacaran els flancos que més feina donen.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i Montsó, també confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busoms. Gràcies també, Ramon Dalmau. Tornem en directe, evidentment, durant tot aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest incendi. Ara mateix també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert, molta prudència, però també un cert optimisme.
10: Sí, la verdad que, bueno, más o menos los, las informaciones que manejamos sobre los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde de Campel, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarit alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. A las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos, la verdad, que por medios no nos podemos quejar. Se ha desplegado el gobierno de Aragón, de todas partes del ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos. Pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tienen sus resultados, y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Azanuy, que ha sido una de las poblaciones, Azanuy y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, y que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no? Si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco tenían, me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
10: Sí, en Tamarit, la verdad que, y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía como el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son 3 términos municipales, donde empieza Tamarit, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Ha sido afectado muy perimetralmente todas estas hectáreas quemadas. Entonces esto da una línea que ha ido cogiendo pues varios términos municipales. Entonces el inicio de Tamarit, la verdad que ha sido pues algo, lógicamente, alguna finta de cosecha y demás, pero no ha habido nada, ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y más, tampoco ha sido muy afectadas en Tamarit.
0: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim que hagi atès al matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
0: A les 7:09. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. A Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
11: La corrupció s'està normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando, y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques que...
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Sempere. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del Trescat, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Holland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, a la Maresma, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per dos quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
13: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal contada, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Recerca.
8: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
15: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
0: Doncs justament, ajuda.
8: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
8: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
15: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Punts de recollida.
8: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocaven.
17: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: Qüestió de confiança.
8: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
18: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
19: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
18: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions

0: llamadas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Trescat.
2: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva assemblea general de la UER.
1: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
3: Trescat, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
4: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
3: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedient sancionador.
5: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
2: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
6: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Injecció milionària.
2: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
5: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
1: Campions.
7: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
1: I a les últimes hores, a Catalunya, ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas, a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
10: A aquesta hora tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona, a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, per un vehicle avariat.
5: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
11: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda Mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
5: Barcelona, Joan Garcia.
12: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
2: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
5: Marta Vallès.
13: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: El Bages, el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C-55 deixi

0: travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
1: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
2: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
0: El Garraf, 9 detinguts a Sitges.
1: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
2: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
0: I cultura, comencem a Osona. Dan Peralbo i el Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... La Villa Russa a la plaça de la Catedral, també a 8:45 i a les 10, Saxeni. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a Peugeot.es.
2: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu: rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I El periòdico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
6: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 26 d'abril del 1958.
6: I el número de la sort, el...
7: 6.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Kubitsch va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. 2 xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
2: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga puntuable aquest dilluns, que és Sant Pere. Farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
4: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient «Yo soy del PP». Y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas, per suposadament demostrar la homofobia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
5: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes de l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
6: Bon dia. Kylian Mbappé.
7: Home.
3: El Mundial.
7: I no m'agrada aquesta festa, especialment no m'agrada.
0: Vale.
6: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor, tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició seu grup del Mundial.
8: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega... Un gran equipo, va, va, ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
8: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un gran y grande noticia, ¿eh?
0: aquesta sí que no me l'esperava,
8: Kylian. No, som molt atentos.
6: Sí,
8: atento,
6: no, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany, està parlant
0: d'això amb
6: Kylian Mbappé.
8: Claro, pero pienso, somos aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema.
6: La concentració de...
8: Sí, nos hemos comentado el tema, otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
8: Sí, con Dembélé, però hem hablado con otro también. Es por eso, de felicitación a vos por la clasificación, bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
0: Moltes gràcies, Kylian.
6: Farem arribar la
0: felicitació. Farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. No. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça, ai, Barça, França-Noruega.
8: Sí, bien sûr.
6: Hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem, Mbappé-Haaland.
8: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season de fútbol complicado. Mm-hmm. Sí. Porque ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: Es verdad, pasa muy bollo.
6: Yo se me van a equivocar el genoll.
8: Tengo dos rodillas repetido. Pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la liga, pero hoy soy aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
6: Bueno, quin detall, no?
0: Sí, exacte.
6: No estiguis amb la nòvia.
0: Sí, està molt bé.
8: No podria estar en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
8: Y después también luego Mister Abeloa, ha dicho soy cuatro delantero de Madrid, no sé, sí. Haaland es primer delantero, o cuarto, veremos.
6: Para ficar-te amb l'Abeloa, ja és història, ja l'hem facturat.
8: Y sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entenc res.
8: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Gracias, Kylian.
8: Hola.
0: 2:15.

0: una hora en què continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi i sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, papá.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja és de 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a plegar.
4: Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, el PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paulo Galbiati com a entrenador, al Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16ens, Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a Plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
10: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
11: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
10: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
11: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
10: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
11: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
10: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
11: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
10: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
11: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
10: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Vell sobre la selectivitat.
11: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
12: Llegeix que La Vanguardia, que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions, històries de por, mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote té passat temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
13: Ràdio. Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
18: Troba el teu lloc amb Parklink.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
24: Doncs millor...
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
25: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
26: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Cunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com per exemple, Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A las olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament del local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X. Va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta a Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil al seu clatell emetia radiacions. Ho recull El Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palmin.
0: I un any després d'aquest fenomen. La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món, unes dades que recull El Periódico. I si trobeu a faltar el fred?
2: El mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Potreu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Oh. Ahir vaig llegir que Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, Cinco Días avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansión avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu El Diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periódico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo, estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo, ni somos pocos, ni abandonamos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya, el diari AS llança una alerta, o Espanya acaba com a líder, o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putella es va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia la Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fans avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi. Sí, Jacob, és... kiss it for you.
5: És que és molt guap,
4: guapíssim, aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que ser parella de Jacob Elordi, pela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà mirant, jo estaria allà amb els ganivets, pum, pum, pum, pum, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats,
2: que mira, 29, sí. 29. Vinga,
4: truca'm, Ari... Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: No sé si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: A veure, és que em truquem i si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42, home, però no. Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
5: 33. Sense saber què en qualsevol.
2: O sigui, 8, 34. Quants hi havien posat a la pobra Ariana Grande?
4: Perdoneu-me, si estic sorry. Ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
2: Home, aquest mite. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè és un altre tema.
4: Deixa'ns, va.
2: El Quios Vintage i l'Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a la dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili. Des de Sant Martin-le-Beau demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Yo voy a sacar escombros porque mío está en el... Ay, por favor, aparezcan.
9: No sirven las autoridades. No sirven.
10: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
11: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
12: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
5: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
3: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
14: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dia en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de transmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
5: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
5: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
5: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
16: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
16: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
17: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebè. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
18: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Silvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
16: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
5: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Camp ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
1: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
16: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
5: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
16: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol.
5: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
22: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, al Benes 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
21: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
23: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7, a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2. I retencions a l'A2 de Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida, en sentit Barcelona. En aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
2: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, Maria Fernández Noguera.
24: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
25: Des de que riem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
29: Manu! Bon dia, xiripipis!
30: Què tal?
29: Com esteu, xiripipis del meu cor?
30: Molt bé.
2: Aquí truc, perdó, digues-me.
29: El divendres sempre és un bon dia.
2: Home, sempre és un molt bon dia.
29: Ja t'ho dic ara.
2: Aquí truquem, Jacob Elordi.
29: Anem a trucar l'Aina.
2: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
29: Home, Jacob Elordi, aquí se'n fa jo.
2: A trucar l'Aina.
29: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
2: Sí.
29: Qui és el Jacob? Jacob i l'Ordi, Mardo, per favor. Mardo.
31: Corrupipi.
2: Corrupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
0: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i Antoni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i jo et tocaran directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré. Vinga.

0: vos que el cajó no estic ja a dormir quan s'acabi l'estiu.
1: Mira quina meravella.
2: Oh, oh, Manu.
1: Aina, un petonet des de la ràdio, bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies igualment.
1: Que vagi bé, Manu, bon cap de setmana.
4: Adéu, president.
1: Adéu, que rosigui.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres, un dia en què, com ahir, continuem amb la mirada posada a Veneçuela després del doble terratrèmol. Recordeu aquestes dos sismes que van haver-hi en pocs segons de diferència i segons l'últim balanç oficial que hem conegut aquesta matinada, ha deixat 235 persones mortes de moment. Perquè des d'ahir estem explicant que hi ha, per exemple, aquesta pàgina web, que és veritat que no és oficial, però és una pàgina web amb la qual les persones de Veneçuela s'estan organitzant per mirar de trobar persones desaparegudes, i aquí la xifra de persones de les quals els familiars o els amics no en saben res, puja fins als 40.000. 40.000 persones de qui les seves famílies no en saben res. Per això que es dona per fet que la xifra de víctimes mortals anirà a més, a banda de les destrosses materials dels edificis en algunes zones de Veneçuela que han quedat absolutament destruïts i que o que han quedat molt malmesos i que impedeixen que la gent hi pugui tornar a viure. De fet, avui algunes autoritats han anunciat aquesta matinada que la gent encara no pot tornar als seus edificis i els han recomanat que s'esperin, que s'estiguin a casa de familiars o que s'estiguin allà on puguin. Aquesta és una de les notícies del matí. De seguida connectarem en Caracas per veure com funciona aquestes feines de rescat, aquestes feines dels equips d'emergència, i també pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell. De moment és un incendi que està actiu, és un incendi que l'últim balanç que s'ha fet parla de 4.000 hectàrees cremades, i a més ja sabeu que s'ha fet desallotjar aproximadament uns 200 veïns. Això està directament relacionat amb el risc d'incendi i, per tant, amb la calor, amb les altes temperatures, i amb això tenim una raonable bona notícia, perquè sembla que la calor comença a fluixar com a mínim una mica. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, la veritat és que avui encara farà aquesta calor, màximes que arribaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les terres a l'interior de l'Alt Empordà o també de les Terres de l'Ebre, i en conjunt entre els 30 i els 33 a la major part del país, amb un dia de sol. El cap de setmana, dissabte, serà molt similar a avui. Diumenge ja hi haurà els primers ruixats, les primeres tornades al Pirineu, i dilluns i març serà quan arribi aquest canvi, amb una entrada d'aire més fresquet que, a més, portarà tempestes que, a veure com siguin, però podrien descarregar amb intensitat entre dilluns i dimarts.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Aquestes són les previsions per les pròximes hores, per aquests pròxims dies. En principi, hauríem de tenir, per tant, un temps més habitual per aquesta època de l'any. Per tant, calor, sí, però no la calorada que hem tingut en aquests últims dies, pendents d'aquestes tempestes que ens deia el Tomàs Molina. Així comença aquest divendres, així comença aquestes portes del cap de setmana, on, com dèiem només començar, hem de mirar cap a Veneçuela.
2: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Així s'ho explicava ara fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio l'Oriol Humbert, que fa anys que viu a Caracas. Ell està bé, la seva família també, però ens ha explicat que han tingut diverses rèpliques d'aquest doble terratrèmol d'ahir. Recordem, 7,2 i 7,5 de magnitud, separats per 39 segons de diferència. El propi Oriol ens deia no només que han tingut rèpliques, sinó que se n'esperen més.
3: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombro, porque mi hijo está ahí. Por favor, aparezcan.
4: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, ayudando a los venezolanos.
5: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Aquestes són les veus de la nit. Aquestes són les veus de les feines de rescat que estan continuant ara mateix a Veneçuela. Si mirem les xifres parlen d'entrada d'aquestes 235 persones que ja s'ha confirmat que han mort en aquest doble terratrèmol, segons el balanç oficial. 235 víctimes mortals, més de 4.000 que estan ferides i que estan sent ateses, per tant, en els hospitals de la zona. Però encara hi ha més xifres, segons les que dona de manera oficial el govern veneçolà. 250 estructures o afectades o directament perdudes. Estem parlant d'edificis que estan molt malmesos o ja es donen absolutament per enderrocats. I també, segons el govern, més de 2.000 famílies damnificades en aquesta situació.
6: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Això ens ho explicava el Bernat Lautaro, periodista desplaçat a Caracas, que està ara mateix a la capital veneçolana. Ens ho explicava pel matí de Catalunya Ràdio, ara fa tot just uns minuts. De seguida hi tornarem a parlar per veure l'última hora. Aquestes feines de rescat que continuen ara mateix a diversos punts de Veneçuela. Avui són diversos els mitjans que es fan ressò d'una de les frases més cridaneres que ha donat una de les persones que participava en aquestes feines de rescat, que diu que estan rescatant afectant persones literalment amb les ungles, que literalment no tenen. Sovint sentíem abans les queixes d'algunes de les persones, alguns dels veïns de Veneçuela, que no tenen l'ajuda que voldrien tenir i que no tenen ni tan sols eines i que en alguns casos estan, doncs això, rescatant literalment amb les ungles. Hi ha també aquesta pàgina web a la qual fèiem referència ahir, que no és oficial, és important dir que no és oficial, però sí que hi ha una certa organització al voltant de la comunitat veneçolana en aquesta pàgina web i que parla de 40.000 persones, de les quals les seves famílies n'han denunciat o n'han notificat la desaparició i de qui no en saben res. És per això que es dona per fet que el balanç de víctimes mortals d'aquest terratrèmol, malauradament, anirà a més. A més, aquestes últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts, tots de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: Segona nit al ras, la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols, s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar, d'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
8: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. En aquestes últimes hores, evidentment, és important sentir els testimonis. N'hem sentit uns quants al Matí de Catalunya Ràdio i avui ho continuarem fent. Però és que en aquest programa hem pogut parlar amb l'Elisa. L'Elisa estava a casa en el moment del terratrèmol, amb la seva parella, el seu home i el seu fill de 10 anys. Estaven a casa, com dèiem, quan tot va començar a tremolar. Major Roger, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Així ens ho explicava el Matí de Catalunya Ràdio.
10: La puerta de l'edificio no abrió, tuvimos que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, el shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
9: La Lisa és de Los Palos Grandes, una zona de Caracas on alguns edificis van col·lapsar. Les autoritats van recomanar als veïns que no dormissin a casa. I la Lisa amb la seva família van agafar el cotxe i van passar la nit en un parc.
10: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana. Y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
9: I tot i que s'han detectat alguns casos de saqueig, la Lisa destacava la solidaritat de diversos veïns.
0: Sí, això dels saquejos també és una cosa important. També s'han vist imatges, per exemple, a La Guaira, una ciutat on també hi ha aquestes exemples de solidaritat, que ens deia la Lisa, però on també hi ha aquests casos de persones que estan saquejant, que estan aprofitant la situació per saquejar alguns comerços. També hem pogut parlar aquí al programa amb Gustavo Duque. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas.
9: Aquesta zona compta amb uns 80.000 residents i uns 700 edificis, dels quals 4 han col·lapsat i una vuitantena han patit desperfectes.
11: Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
9: Com que els danys estan molt localitzats, no hi ha desapareguts, però sí que hi ha hagut 12 víctimes mortals.
0: Són alguns dels testimonis que hem recollit al Matí de Catalunya Ràdio. Avui els continuarem sentint, aquí al programa, a l'Àgora. També parlarem amb el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català a Caracas. I també parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el grup que s'encarrega d'aquestes feines de rescat quan un edifici s'ha ensorrat del tot o de manera parcial. Insistim que van ser 2 els terratrèmols, 7,2 i 7,5 de magnitud, separat amb molt pocs segons de diferència. Això és raonablement poc habitual en una zona que sí és propensa a terratrèmols, bàsicament perquè està envoltada de diverses plaques tectòniques, com ens deia ahir, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massat.
12: Aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això, una zona propensa.
0: És el que ens deia Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona. Tot això, el que ha desencadenat, evidentment, és l'ajuda humanitària. Són diversos els països que han ofert ajuda a Veneçuela. Paradoxalment o no, els Estats Units, ara amb bones relacions amb el govern veneçolà, després de la captura de Nicolás Maduro, ha estat el primer en oferir-se, però també la Xina, l'Índia o alguns dels membres de la Unió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mines.
13: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
14: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
13: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També s'activa ajuda humanitària des de Catalunya. Avui hi ha prevista una reunió entre el govern i representants d'entitats veneçolanes i també avui les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
15: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'associació catalano-veneçolana Asocaven.
16: Hi haurà punts de recollida, no hace falta todo en Venezuela, entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá, cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser lo limitante.
15: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguen treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobretot això, i afegim el comentari de l'exsecretari general de Metges Sense Fronteres i col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Rafael Vilasanquan.
17: El doble terratrèmol ha estat devastador. És d'hora per establir el número de víctimes. Ciutats com La Guaira, per exemple, on està l'aeroport internacional, estan completament soterrades i, per tant, parlem de milers de víctimes que han perdut la seva casa. En tot cas, ara estem a l'urgència i el que cal és treure el màxim de vides possibles de la runa. El que fan falta ara són helicòpters, que encara no han arribat, són excavadores, són també gossos, però la tragèdia va molt més enllà. Un país que està molt mal preparat i que ve ja d'una crisi permanent de fa més de 2 dècades no pot donar resposta al dia a dia, però ara, amb la crisi, encara molt menys. Farà falta molta ajuda internacional.
0: Gràcies, Rafael Vilasanjuan. El comentari pel matí de Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts per arribar a 9:15. Parlem també de l'incendi que tenim encara actiu a la Franja de Ponent.

0: En concret, entre Tamarit de Llitera i el Campell, el foc continua, insistim, actiu, sense control. Els bombers hi han treballat tota la matinada. Hi ha una zona de 4.000 hectàrees de camps de conreu afectada i, a més, ja sabeu que han fet desallotjar uns 200 veïns de la zona. Anem cap allà en directe per conèixer l'última hora. Ramon Dalmau, Estela Bosoms, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Sí, a aquesta hora està previst que comenci una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí, al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més, gràcies a la baixada de temperatura.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio. Sí.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
2: sí,
1: són teves.
2: També són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els dos col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí, aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
1: sí.
2: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al Departament de Formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
1: com
2: molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després rum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ també, o sigui que la teva vida ha sigut també...
2: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt, perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa, i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un Zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ, o sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat, i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
2: Jo vinc intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
2: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
1: De manera creativa. Jo, a
2: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell els últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer... vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no. I al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic, i se'm va acudir. I va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
2: Sí,
1: sí?
2: Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
1: En el llibre dius: dedicat als meus quatre nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
2: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquestes, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo risico, que amb això disparen i la gent es peta de riure, i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu.

0: i presentar-ho a qui sigui, amb altres teatres, distribucions, exacte, qui sigui, perquè si la gravació no està ben feta, no es pot vendre el producte.
1: No passarà això.
0: No passa això.
1: No, no, no.
0: La part tècnica, com porteu tota la part tècnica?
1: No, nosaltres no ens encarreguem, sempre no. hem de tirar de gent que entengui, sí, i fiar-nos, clar. Sí.
0: Teniu un equip així fixa que no. us acompanya o aneu canviant?
2: És el tècnic de la sala on estiguem fent la funció. Llavors, cada vegada s'han de donar les instruccions una altra vegada i s'ho han d'aprendre.
0: Déu-n'hi-do, perquè és com començar de zero cada vegada. Vosaltres no, com a equip artístic no, però...
3: Pel tècnic deu ser més complicat, sí. Però bueno, ja per això hi ha un guió tècnic, la gravació...
1: Sí.
3: I bueno, s'intenta sempre prevenir, no?, amb temps i enviar-li les coses, el material, perquè també s'ho puguin preparar, perquè si no, òbviament, deu ser bastanta feina de primeres, no?, quan t'ho trobes.
2: De tota manera, com que l'espectacle és amb música en directe, diguem, el tècnic bàsicament s'ha d'ocupar de la il·luminació, això també simplifica.
3: Sí, molt.
1: Sí. I és important això també, destacar-ho, que la gent vindrà i podrà escoltar música en directe.
3: Sí. És un punt super a favor per l'obra.
2: Sí, sí.
0: És un valor que s'està valorant molt darrerament, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: De tenir la música en directe, perquè no tothom ho fa, és que els músics també han de treballar.
1: Sí, clar. Sí, sí. De fet, m'agradaria també destacar un altre valor que sí. té l'obra, que és que per cada entrada venuda destinarem una part, un euro en concret, de cada entrada per la ONG Plastic Free Wave, que s'encarrega de la retirada dels plàstics a les platges, als paratges de Catalunya. I volíem destinar-ho a això.
0: És una sensibilitat que ens estan transmetent constantment dels microplàstics que estem ingerint i que és molt important eliminar els plàstics de la nostra natura.
1: Exacte, sí, sí. I en aquest cas, degut a la temàtica, no, de l'obra, que parlem de l'alimentació, no, dels peixos, de la peixateria d'aquest personatge, no, el Roc, doncs està molt vinculat.
0: Doncs no sé qui dels tres ho voldria fer, o tots tres, però ara m'agradaria que féssiu un espot publicitari perquè els nostres oients us vinguin a veure a l'obra de teatre. Vinga. Jo d'entrada puc dir, veniu a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà, número 27, d'Esplugues de Llobregat, a veure aquesta obra d'Àlia amb la companyia d'Icanca. I ara, com me la veneu?
3: Molt bé, doncs us convidem a totes i a tots a veure Àlia o Rumba boja d'un peixater, que és una comèdia romàntico-fantàstica, realment fantàstica per veure, amb música en directe, que no us deixarà indiferents amb un munt de personatges esbojarrats i a la vegada amb els que es pot connectar molt fàcilment. És una obra superdinàmica i molt interessant.
2: Ho has fet també que no,
1: sí,
2: no podem afegir res.
1: Res a afegir.
3: És millorable, això, eh?
0: Sí, sí. Jo normalment sempre em deixo coses a l'hora de preguntar, però jo sempre, la meva darrera pregunta sempre és: alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat i que sigui necessària per aquesta entrevista?
1: Jo crec que és una obra que la gent connectarà molt fàcil, s'ho passarà super, super bé. És que jo estic segur, és que és molt divertida, és molt divertida. Ens ho passem bomba nosaltres fent-la i això és un símptoma molt bo de que el resultat serà boníssim. I això, si vols desconnectar, a més, veuràs això, escoltaràs música en directe i en part estaràs col·laborant amb una causa com és aquesta, no?, de retirar els plàstics. Jo no sé què més dir.
2: És una sorpresa contínua, sí. Constantment són coses que no t'esperes i que et sorprenen i que et fan riure i que et... és fantàstica, de veritat.
0: I això que avui en dia costa molt de sorprendre, perquè amb tantes xarxes socials i tanta informació que tenim,
3: sí,
0: és difícil. Per tant, això ha d'haver estat un guió molt acurat, per les persones que hagin intervingut.
2: Ha sigut una bogeria. És dir, la idea és parteixes d'un guió i tot el que se't va acudint i les idees més boges doncs es van incorporant

0: i d'aquí ha sortit un joc meravellós.
1: O sigui que us heu deixat anar amb la vostra imaginació, sí. Alegria,
2: ei, sí, moltíssim. Sí, sí.
1: I aquest és el resultat,
0: sí,
1: Alia.
0: Sí, sí.
2: He de dir que com a intèrpret és un regal tant pel guió del José, que és una passada perquè és un recorregut per això, per situacions molt boges, i després també la bogeria creativa de l'Anna com a directora, que hi suma més creativitat, no? Llavors és molt fàcil deixar-se anar i gaudir del procés i el projecte com a intèrpret, i jo crec que com a públic també.
0: I si no tinguéssim les actrius que tenim, no hauríem fet res del que hem pogut fer.
3: Exacte.
2: Tothom aquí.
0: No, però és veritat, és una, jo sento que és una cosa molt de grup, és dir, encara que sí que hi ha uns títols, no, el guionista, la directora, però no, és tothom.
2: Hem fet sort amb un gran equip també, amb la Irene i amb la Fosca.
0: Sí, que
1: i nosaltres, com que som de la perifèria de Barcelona i ens agrada molt la rumba catalana, i a més amb aquesta música en directe, és que és obligat venir a veure Alia aquí a l'Event Centre Cultural.
3: Obligadíssim.

0: Doncs en José Sanz, a l'Anna Barjau i a la Paula Lua, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. Estem gravant aquesta entrevista, encara queden dies perquè s'estreni l'obra, i jo suposo que d'aquí al dia 10 de maig ens tornarem a veure, i si necessiteu alguna cosa teniu a la vostra disposició els telèfons de la ràdio d'Esplugues FM.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
2: D'acord.
3: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
3: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
3: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però destacaríem aquestes.
2: I les caramelles,
1: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'Orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, ara el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també el Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
3: Les caramelles és una és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, no. Pues bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
1: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
3: Fundamental, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també als balcons i a les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
3: també es feia.
1: Per l'enamorada?
3: sí.
2: Això s'ha perdut, eh?
3: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
1: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
2: sí.
1: I canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla
1: no. Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
3: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent, doncs, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
3: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
3: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És cert.
3: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
3: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
3: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
1: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Ansel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas,
2: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'en Claver,
1: sí,
2: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh? Ajuden, sí, a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anselm Claver. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh, amb peixos, uh-huh, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa, uh-huh, de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Claver, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que vau fer la coral.
3: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també vau fer
3: molta cosa.
1: Altres activitats, mm-hmm, que això va ser l'any
3: 1985.
1: Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans, Cantat a Catalunya, d'en, mm-hmm, Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en, mm-hmm, Joan Palet. Mm-hmm. Era la coral La Coloma i la coral
3: Elisar
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades, mm-hmm, podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, mm-hmm, que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
3: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
3: Moltes hores.
1: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les, sí, persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
2: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí. Mm.
1: Quins dies?
2: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 9, de 17 a 19, no, de 19 a 21 hores.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
1: mm-hmm,
2: que val, és el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
1: per cantar, s'ha de
2: per cantar
1: soci,
2: que són 20 euros anuals, uh-huh, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No, no cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any,
2: no,
1: al lloc.
2: No.
1: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge, doncs, entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors, doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la coral, portes, sí, 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi,
2: sí,
1: a la coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de cors de Claver com de la federació de fer sec, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys
2: d'això. Bueno, això també depèn de, clar, de econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans el Fons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
3: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La Junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, que abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma.
1: Clar.
3: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquella diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
3: amb tot,
1: les publicacions,
3: amb tot.
1: Encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
3: Ja.
1: Viscut.
3: Sí, sí. Sí, que...
1: sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... És així, oi, Joana?
2: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, a l'any...
3: 98.
2: 90, no?
3: 98.
2: 98. També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música...
3: A la cultura.
2: A la cultura, aquí a Sant...
3: Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Molt bé. I alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Finalment no va ser.
2: No va poder.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
1: Sí.
2: O sigui, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. i estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
3: No. Però el que jo sé, més o menos, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
3: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte, d'acord?
3: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangrà, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària, I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
1: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos. Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Carmen Rodríguez, que va néixer a Puntegenil, a la província de Còrdoba. Hola, Carmen, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Encantada.
0: El nom del poble, Puntegenil, és molt explícit, no? Perquè pel que he vist, doncs, ja...

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: sí.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les

0: Són les 8 del vespre.
1: L'entrevista que ara escoltarem va ser enregistrada a l'octubre del 2022. La Mercè Vidal Llançà, malauradament, ens va deixar i va traspassar el 20 d'abril del 2024. Des d'Esplugues FM volem deixar aquesta entrevista com a record i homenatge a la seva figura, a la seva persona, a la seva estima per la història de l'art i per Esplugues de Llobregat. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui parlarem amb molta substància. Tenim amb nosaltres a la Mercè Vidal Llançà. Ella és del barri del Centre. Va néixer l'any 1950. És doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb la tesi Teoria i Crítica en el Noucentisme de Joaquim Folch i Torres, amb la qual va obtenir un premi d'Arqueologia i d'Història Antiga, i amb ella anirem parlant de moltes coses i dels diferents reconeixements que ha tingut. Professora de l'art i de l'arquitectura i disseny del segle XX per la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del grup de recerca d'Història de l'Art i Disseny Contemporanis. Ha compartit docències en diversos centres universitaris. També especialitzada i crítica de l'art, ha sigut assessora a diversos museus de la nostra comarca, aquí a Esplugues, a Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu és molt reconeguda la ruta del modernisme i amb ella parlarem no solament de noucentisme, sinó també de modernisme. Mercè, gràcies per estar amb nosaltres.
2: Home, i gràcies a vosaltres per haver-me fet venir.
1: Mercè, tu neixes a Esplugues l'any 1950.
2: Sí, a més, el 5 del 5, o sigui, tots són 5 pràcticament. El 5 del 5, el 5 de maig.
1: I diuen que la numerologia diu que el 5 és un número molt potent.
2: Ah, sí? No ho sabia,
1: veus? Ja faré una mica així
2: però
1: de recerca.
2: Però em faltaria un 5, perquè seria 1955, per fer tots 5s.
1: D'acord. Neixes a Esplugues l'any 50 i explica'm una mica els teus records, perquè, clar, el carrer de l'Església, al centre, és el Rovell, d'Esplugues, sí, als anys 50.
2: De fet, encara, ara, avui en dia, el carrer de l'Església i el de mossèn Cinto Verdaguer són els dos carrers bastant emblemàtics de les Esplugues d'abans. De les Esplugues que, abans de construir-se, les torres símbol, per exemple. Jo el que recordo més del meu carrer és, podríem dir, l'ambient familiar. Aquest carrer, els de matins, normal, com que és un carrer fet de cases baixes, que no hi havia pisos, ara en un dels costats sí. Normalment la gent al matí sortia a escombrar i a regar una miqueta. Avui no, avui dia passa aquella màquina que fa zigazagues i que en lloc de netejar el carrer, el que fa és que t'embruta a dintre les cases, perquè et passa la brutícia per sota les portes. O sigui que és una manera de netejar el carrer entre cometes. Per altra banda, el que també hi havia del carrer de l'Església era que els vespres, com que normalment no teníem televisió, la gent sortia a prendre la fresca. I jo visc una mica més avall, però cap a la zona central del carrer de l'Església, on vivia el Corrales, i en allà es feia una petita tertúlia. La gent treia les cadires i llavors, doncs, parlaven. Mira, i així es passava una estona fins que la gent anava a dormir. Després ja va venir la televisió i llavors ja cadascú es va quedar a les seves cases mirant els programes de televisió. Clar, això li donava un caliu molt interessant al carrer.
1: I els jocs infantils, quins records tens? Doncs
2: pues mira, això de jugar també. Podíem jugar al carrer perquè no era gaire transitat i, clar, jugàvem a la xarranca, per exemple, la xarranca que dibuixàvem a terra. Després també jugàvem a saltar la corda i, de fet, com que molts estudiàvem al Col·legi Nacional, doncs també era una mica la prolongació d'estar en el Col·legi Nacional a l'Isidre Martí i després a les tardes berenar i estar-nos allà al carrer jugant. També, com que per altra banda hi havia el cinema Savoy, anàvem també a veure pel·lícules, que llavors en feien dues de pel·lícules, amb el noticiari al mig. Me'n recordo que fins i tot la meva mare em portava un entrepà per poder jo anar seguint les pel·lícules que feien, perquè clar, amb tantes hores de cinema arribava un punt que gairebé ja era l'hora d'anar a dormir.
1: Hi havia relació entre la canalla del carrer de l'Església i el carrer Montserrat, per exemple, perquè he parlat amb algunes veïnes de la seva infància i són més o menys de la teva edat o un pèl més grans. No jugava o no hi havia intercanvis? Que els...
2: No, perquè normalment em sembla que els del carrer Montserrat acostumaven a anar a les monges,
1: sí,
2: al col·legi de les monges. I en canvi els altres eren més laics.
1: Més cap a l'Isidre Martí.
2: I anàvem a l'Isidre Martí.
1: Abans has parlat, has dit que no hi havia gaire trànsit al carrer de l'Església,
2: sí.
1: Però clar, arriba un punt que entre l'escola Isidre Martí cap als finals dels anys 60-70 comença a haver-hi ja més afluència d'alumnes cap a l'escola, més afluència de cotxes.
2: O bé l'institut que està més amunt, o el col·legi alemany, per exemple.
1: Exacte.
2: O el col·legi japonès, que queda ja també a tocar de la Miranda.
1: Clar, això ja és més cap als finals dels 70.
2: Sí, però és clar, llavors sí que es converteix en un carrer de trànsit.
1: Es fa la piscina de les Moreres,
2: sí.
1: Cap als anys 70-72, crec,
2: sí.
1: També comença a ser un carrer molt transitat.
2: Exacte. Llavors ja s'han... Però clar, com que ja t'he dit que la televisió també va ser un tall, que la gent ja es va quedar a casa seva, ja no fèiem aquestes tertúlies, o sigui, la gent ja va quedar una mica... El carrer va quedar més solitari i dominat pel trànsit, sí. També va ser arran de que van convertir o van voler reformar el terra del carrer de l'Església, que en un moment determinat, clar, no, tot era terra, i llavors no passaven cotxes. I amb la Marina Payà, ella mateixa va dir, escolta'm, i per què no fem una reunió de veïns i convertim que el carrer sigui peatonal? I efectivament vam convocar els veïns del carrer de l'Església, que em sembla que ens vam trobar aquí a l'Avenç, i llavors vàrem decidir que el carrer podria ser peatonal perquè s'estava molt més tranquil. I clar, també vam fixar una altra cosa, que era que estigués dividit a la meitat, a l'alçada del barri de Can Tintorer, perquè poguessin llavors entrar els cotxes en el pàrquing que hi ha en aquell indret i els altres que venien de dalt que poguessin també arribar fins a Can Tintorer. I així és com es va convertir el carrer de l'Església en un dels primers carrers peatonals.
1: Hi ha una transformació... Jo el recordo, el carrer, perquè jo he estudiat a l'escola Isidre Martí.
2: Tu també.
1: I recordo perfectament com era el carrer de doble sentit, cotxes
2: exacte.
1: Amunt i cotxes avall, i els nanos que pujàvem i baixàvem de l'escola.
2: Sí, a més s'havien produït alguns accidents, perquè al ser de pujada i baixada, com dius tu, hi havia fa una mica de corba encara, i llavors alguns que baixaven molt de pressa de cotxes havien quedat empotrats a la banda dreta, on hi havia els pisos de la Rajoleta, que em deien, que hi havia unes senyals a la paret d'aquests cotxes que havien fet rascades i empotramentes en aquí.
1: Mira, ara aquest record teu em dona peu perquè m'expliquis la transformació que tu has vist, per exemple, només de Can Tintorer, perquè jo recordo que era com la casa del terror. Can Tintorer estava abandonada, amb aquell barri ple de brutícia, que ningú ens atrevia ni a mirar, perquè, vaja, a mi, jo el recordo amb una miqueta de por.
2: Ah, doncs jo no. Jo no. Home, el barri, clar, era una mica rònega,
1: sí.
2: Però jo no ho recordo amb por, eh?
1: Perquè eres veïna i estaves acostumada a veure
2: sí.
1: La casa.
2: Clar.
1: Però hi ha hagut una transformació molt important,
2: sí,
1: amb aquesta zona, a Can Tintorer, al carrer de l'Església i la Rajoleta, perquè és fonamental després en la teva història, com a veïna, com a professional, com a historiadora.
2: Sí, clar, sí, perquè llavors ja vam començar, bueno, perquè amb tot això va significar intentar també aturar en el moment en què el que era alcalde d'Esplugues, que es deia català, doncs que dominava l'especulació. I llavors vam intentar, amb uns quants veïns, crear l'Associació de Veïns Esplugues Centre, que no és la que ara existeix, era una altra, i en aquelles reunions llegíem, o sigui, bueno, llegíem, miràvem el plànol del carrer de l'Església amb la carretera i, clar, intentàvem explicar als diferents veïns que si s'alterava l'estructura urbana de lo que eren les parcel·les, tant en una direcció com en una altra, això alterava molt la construcció propera, no? Fins al punt que avui en dia, per exemple, on abans hi havia el forn del Campí, de la Susana, la peixateria i una mica més enllà una altra d'aquestes botigues, avui els pisos que s'han aixecat xoquen, per entendre'ns, la direcció de la parcel·la que està orientada de carretera cap amunt amb la que està transversal, i llavors xoquen a la part del darrere.
1: Per les persones que ens esteu escoltant, perquè ens fem una idea dels comerços que està parlant ara la Mercè, ens situaríem a la carretera Laurià Miró, just davant de la parada de l'autobús on està també la caixa. Allà hi havia la peixateria, hi havia el forn,
2: costat.
1: Exacte, a banda muntanya,
2: a la banda de
1: hi havia aquestes cases més baixes que després s'han construït
2: en pisos.
1: Ara tenim, exacte, una botiga de congelats,
2: sí,
1: tenim una corseteria i més cap enllà, diguem-ne, tenim la Fígols, la pastisseria.
2: Exacte.
1: Sí, és aquesta, sí, zona. Mercè, cronològicament, els teus records, arriba un moment que tu decideixes estudiar història de l'art. Per què et motiva?
2: Home, això moltes vegades prové perquè en l'ensenyament que avui en diríem primari o de l'EGB has tingut a lo millor algun professor o professora que a la manera d'explicar t'ha fet, t'ha provocat més inquietud. De manera que quan he pensat en això, perquè em vaig dedicar a la història de l'art, era per motivat per alguns d'aquests professors que havia tingut abans.
1: De l'Escola Isidre Martí?
2: No, de Sant Just d'Esvern. De Sant Just d'Esvern, perquè jo vaig estudiar a l'Isidre Martí, però després vaig passar a l'escola que avui em sembla que es diu Núria, o Montserrat.
1: Abans, les escoles Núria estaven darrere de l'església?
2: No, de Sant Just d'Esvern.
1: De Sant Just, sí.
2: A l'Ateneu. On hi ha l'Ateneu?
1: Sí, les escoles.
2: Aquella es diu Montserrat o Núria?
1: Allò era l'escola Montserrat i ara ja no hi és. Ara hi ha una escola de música, hi ha un centre cultural i, sí, una plaça molt maca que han fet
2: jo
1: allà.
2: Jo vaig passar, després d'aquí, de l'Isidre Martí, a aquesta escola de Sant
1: Just. A l'escola Montserrat de Sant Just.
2: De Sant Just d'Esvern.
1: Sí, que hi havia la Montserrat i la Núria. Sí.
2: I com que havia de continuar amb lo del batxillerat, i allà no ho feien, llavors és quan vaig anar a l'Acadèmia Texas.
1: A Sant Just, també.
2: A Sant Just, que portava el senyor Bas.
1: Sí, la recordo, també.
2: També la recordes, sí, no? Que era el marit de la directora de les escoles aquestes. I, bueno, allà també hi havia alguns professors que eren molt inquiets de cara a l'art, i això també em va motivar. A més, a les meves classes coincidíem amb dos companys més que també han fet una mica la carrera dintre del món aquest artístic, diríem, amb el Ferran Renyer, actor, i amb el Ferran Mascarell. O sigui, aquests eren companys meus a classe.
1: Doncs aquestes classes van ser molt fructíferes, eh? Perquè heu sigut tots unes menys privilegiades en els vostres àmbits.
2: Bueno, una miqueta.
1: Una miquetona, eh?
2: Bueno,
1: oi que sí?
2: Potser ells més que no pas jo.
1: Bueno, això depèn de qui parlis, Mercè.
2: Clar.
1: Perquè hi ha persones d'aquí d'Esplugues que em diuen, no, la Mercè és un pou de ciència, sí, que té un currículum impressionant, eh? Una vegada estàs fent la teva carrera i fas aquesta tesi, diguem-ne que se t'obre un món d'oportunitats el treball que vas fer sobre, bueno, Folch i Torres,
2: sobre Joaquim Folch i Torres,
1: sí,
2: que era el que va ser, el que va posar, va fer el muntatge i la descoberta de moltes de les peces que estan en el MNAC, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I clar, era una figura que havia estat proscrita pel règim franquista i que va quedar, podríem dir, en l'anonimat, tot i que tenia un gran prestigi a nivell internacional. Llavors, quan jo em vaig posar a estudiar aquest personatge, clar, vaig anar veient totes els lligams que tenia amb d'altres vessants culturals del moment. I això va permetre, doncs, esclar, posar en relleu la vàlua d'aquest personatge. Que, i d'aquí va venir, doncs, altres treballs sobre arquitectes també del moment, com els germans Puiggairal. Després també va venir un altre vessant, que aquesta és la que, última, que m'interessa molt, que és el que es diu l'art del jardí. Perquè resulta que en el moment del noucentisme, com que tenen una gran voluntat cívica, valoren molt que la ciutat estigui, podríem dir, molt a prop del ciutadà. I el treball aquest de la natura domesticada, amb jardins i parcs, doncs facilita formar l'individu.
1: Estem parlant del noucentisme?
2: Del noucentisme amb l'art del jardí.
1: Però és la mentalitat que estem aplicant ara, que els jardins, els parcs, estiguin al servei del ciutadà amb uns dissenys molt determinats.
2: Clar.
1: La natura, els símbols de la natura amb les persones.
2: Sí, sí. No, no. És que era un moment molt avançat. I, bueno, la llàstima és que després, amb el franquisme, tot això es va tallar. I, clar, ara hi ha hagut una certa recuperació del tema aquest del paisatgisme i de la preservació dels entorns.
1: El noucentisme és una època molt important per Catalunya, a nivell polític, social,
2: home, clar,
1: a nivell literari, cultural, és un esclat.
2: És que és el moment en el qual es creen unes escoles, que en diríem de modernes, amb unes pedagogies molt avançades, la Montessori, la de Crolí, que facilita que el nen, en lloc de fer l'ensenyament memorístic, doncs estigui motivat i faci també recerca. A cada classe hi havia una biblioteca on el nen anava a buscar els llibres per poder respondre aquelles qüestions o aquelles preguntes que s'havien plantejat a la classe. Clar, això és una manera activa d'estudiar, no la passiva d'anar repetint. Uno por uno és dos, no?
1: El cantoreig que ens feien, eh?
2: Exacte.
1: Ens feien cantar.
2: O la llista dels reis, gots. No, aquí hi ha aquesta voluntat de recerca. I també, en aquest sentit, l'escola té una part que hi ha un hortet, que hi ha un jardí, que es veu com floreixen les plantes o com creixen els vegetals. També al mateix temps hi ha també l'ensenyament de la música, o sigui, l'ensenyament rítmic a través de llongueres. Per això, a mi, aquesta música que abans t'he parlat, no?
1: Abans d'entrar a l'estudi.
2: Abans d'entrar aquí, sí, al locutori, les vistes al mar de l'Eduard Toldrà, em recorda molt aquesta música al país, perquè té una tonada que recorda, doncs, això, un poble de mar, a la vora de la mar, no? De fet, està molt en relació amb en Josep Carner, el poeta Josep Carner, a l'Eduard Toldrà.
1: Tot va enllaçat.
2: Clar.
1: Anem a parlar una mica dels teus anys de docència a la universitat.
2: Home, jo vaig entrar... Primer vaig fer magisteri i compaginava magisteri donant classes amb l'ensenyament o l'estudi a la universitat en el Departament d'Història de l'Art, que de fet era un departament dels que formaven part de la universitat de creació molt jove. I el que va ser el director al cap es deia Santiago Alcolea, i aquest va aconseguir portar en el seu departament, que llavors es va crear a principis dels anys 70, doncs un diríem, un grup de professors que tots provenien de l'època de la universitat abans del franquisme. Per exemple, l'Oriol Martorell, el Miquel Porter, el Frederic Pau Guerrier, el Cirici, l'Alexandre Cirici. Clar, per tant, nosaltres, com a alumnes, vam rebre uns ensenyaments que venien d'unes persones que estaven educades a la manera de la universitat anterior, més democràtica.
1: Però també vas viure uns moments a la universitat que eren ben bé a la finalització del franquisme, que van ser molt durs.
2: Home, sí, vam haver de córrer molt davant dels grisos. Me'n recordo que, doncs, això, venien, es presentaven, venien a les aules, estàvem nosaltres organitzats amb comitès, que es deia, però sempre hi havia un de la secreta que estava allà a les últimes files de les classes, que era el que estava atent a veure qui eren els més revolucionaris. I llavors, quan hi havia alguna protesta i sortíem al carrer, ens perseguien la policia, els grisos, que es deien, perquè anaven vestit de gris.

0: Home, d'aquell any 68 jo encara no...
1: Eres massa, poder ets molt jove, no?
0: Sí, no estava molt implicada amb lluites polítiques o així. Ho vaig viure molt light.
1: Però sí que després va tenir una repercussió a les nostres universitats.
0: Sí, això anys, sí.
1: A partir de l'any 72...
0: Bueno, per exemple, el que sí que és evident és que cap als 70, jo que et dic que vaig estudiar magisteri, en allà vàrem organitzar amb uns altres professors la primera vaga a magisteri, que encara era molt anquilosat, magisteri, perquè fins i tot hi havia una divisió en l'edifici que estava al carrer Maestro Nicolau d'una paret que separava la secció de noies de la secció de nois, i en aquell moment es va trencar aquella paret, saps, com el mur de Berlín, igual, doncs es va trencar per poder fer que l'ambient fos distès i no depenia dels sexes, del gènere.
1: Ara, si et sembla, parlem una mica més de l'etapa com a professora a la universitat.
0: Home,
1: fem sí, un però... salt, fem un salt important, eh?
0: Sí, a veure, de fet, amb molts professors encara actuals, bueno, ara molts ja estan també jubilats com jo, però han anat mantenint l'amistat. I com et deia, aquest departament d'Història de l'Art va tenir el privilegi de que era un departament de creació jove i amb un esperit democràtic, perquè els membres que la constituïen ho tenien, aquest esperit. I, clar, això també va afavorir que muntéssim alguns congressos, algunes trobades, inclús la relació amb d'altres facultats o amb d'altres universitats. L'Autònoma, per exemple...
1: Perquè tu has estat treballant a diverses universitats, no sí. Solament a la Central de Barcelona.
0: No, després també me'n vaig anar a la de Lió.
1: Exacte. I també has col·laborat amb altres institucions de fora d'aquí o a França. Diversos projectes.
0: A través dels congressos.
1: Exacte.
0: Que hem fet, doncs, hem tingut relació, clar, amb Brighton o amb algun departament del Japó, fins i tot.
1: Has estat crítica d'art.
0: Sí, també. Això va ser l'any 72, quan encara estava estudiant a la facultat.
1: I quin tipus d'art feies la crítica?
0: A veure, professor Alexandre Cirici, que portava la tribuna de la revista Serra d'Or, doncs em va, podríem dir, dir si m'interessava poder fer el comentari sobre les exposicions que hi haguessin en aquells moments. I amb una altra companya meva, també d'estudiant llavors, l'Alicia Suárez, vam emprendre la crítica d'art a Serra d'Or. Que a més, com que era l'època que dominava la semiologia, doncs ens vam inventar un quadre molt sintètic, un quadre grafiat que va aparèixer a la revista, molt sintètic, que analitzàvem aquella exposició, donàvem dades molt objectives i també posàvem el preu de les obres. I clar, me'n recordo que alguna gent es va com molestar perquè poséssim el preu a les obres, com si, que de fet una galeria d'art el que té és en exposició quadres i que estan a la venda, no? Però clar, semblava que el món de l'art fos un món espiritual i que no hi hagués res de mercaderia al darrere. I això va frapar molt, però nosaltres ho vam anar mantenint, aquesta ubicació dels preus en aquest quadre que fèiem, on es podia analitzar, doncs, tot el repertori d'exposicions que hi havia en aquell moment.
1: L'art és tan elitista com es vol fer pensar?
0: A veure, sí i no. Sí i no. Perquè, clar, si tu facilites informació a les persones de cara a aquells objectes que estan exposats i intentes que ho entenguin, que ho copsin, doncs ho facilites molt. I per tant deixa de ser tan elitista i es fa una mica més social. I per altra banda, també me'n recordo que a nivell de teatre era l'època quan jo estava estudiant que el Ricard Salvat, que era un dels professors del departament, presentava al Romea algunes obres i acudíem en aquesta representació que ens convidava ell,

0: i havien fet alguna mena de happening, que s'havien pipat molt perquè li destrossàvem l'obra o la presentació de l'obra. Per exemple, els insults al públic de Peter Hahn, me'n recordo, que es va presentar, i clar, aquests insults al públic de Peter Hahn, a nivell alemany, la gent no és com el mediterrà, que li surt la comunicació i l'espontaneïtat ràpidament, sinó que són gent doncs molt més parada i molt més sèria. I això, clar, me'n recordo que el van pipar moltíssim en El Salvat, perquè el públic va increpar també els actors, ja que els actors, com que es deia insults al públic, els actors també en el seu diàleg increpaven el públic, doncs nosaltres també vam correspondre increpant en els actors, fins al punt que em sembla recordar que El Salvat va cridar la policia perquè es havia fet un aldarull allà en el Teatre Romea, increïble. Va ser una mena de happening, sí, molt divertit.
1: Déu-n'hi-do. Una altra de les coses que tenim a la ment és que quan parlem d'art ens ve també a la ment que hi ha falsificacions d'obres d'art. T'ha tocat alguna vegada o assessorar algú o t'han trucat per dir-te, Mercè, ens pots venir a assessorar amb aquesta obra d'art?
0: Una vegada me'n recordo que em sembla que era la policia que em va posar en una llista per fer unes valoracions d'obres, però jo això no ho he fet mai, ni tampoc assegurar si aquella obra era autèntica o falsa. Aquesta vessant no, perquè hi ha gent que es dedica, que llavors fa un certificat conforme té validesa. Clar, per això cobra, però jo no ho he fet mai. Una feina que ens ha portat molt de temps d'elaborar és que hem creat, arrel de que uns quants ens hem interessat pel món del noucentisme, que seria el període que ve després del modernisme, doncs és crear una web que es pot consultar, que es diu arquitectura, mapa, arquitectura, noucentisme.org, i apareix en allà tot unes fitxes d'exemples d'arquitectura i de paisatge urbà on entrarien els jardins o les fonts noucentistes. I això es pot consultar gratuïtament. Per exemple, d'Esplugues en surten unes quantes, perquè al carrer mateix de mossèn Cinto encara se'n conserven. De Sant Feliu també, i de Sant Just d'Esvern. O sigui que tots aquests pobles apareixen en aquest mapa.
1: Anem a parlar de Sant Feliu i després tornarem a Esplugues. Tu vas participar, has col·laborat amb crear tota aquesta ruta de Sant Feliu de Llobregat, que és la ruta del modernisme.
0: Bé, això va ser gràcies a la regidora que hi havia en aquell moment, a la Lourdes, que ella tenia l'interès de que es creés. Jo el que vaig fer va ser estudiar llavors aquells exemples que provenien del modernisme i que encaixaven amb el que es pogués fer com a ruta. I fins i tot també, bueno, una mica el desenvolupament urbanístic de Sant Feliu de Llobregat, perquè hi havia elements que eren molt significatius, com per exemple el pas d'alguns d'aquests arquitectes d'anomenada el Seirac mateix, que tenien allà la residència, i bueno, es havia construït una torre i també un jardí en el moment en què el Gaudí estava fent el Parc Güell, era el 1910. Hi ha una certa influència, però tot això ha desaparegut, perquè també va haver-hi l'especulació que es va produir i que, clar, van enderrocar la torre i els jardins. I avui en dia del Seirac no existeix tot això.
1: És una llàstima.
0: Sí.
1: Mercè, ara sí que anem cap a Esplugues. Es produeix el moment en què es vol fer el Museu d'Esplugues, tant el de Can Tintoré com el de la Rajoleta. I aquí tu també fas el teu assessorament, més enllà de que ets la veïna que gairebé estàs paret en paret amb aquests edificis.
0: Bé, perquè primer es va crear el grup d'estudis, que ja va ser un moment en el qual vam intentar una mica valoritzar aspectes d'Esplugues que eren d'interès. I després d'aquest pas per la, pel grup d'estudis, llavors va ser quan la Roser Vilardell, que és la que portava, bueno, assessorava tot l'aspecte aquest també cultural en l'Ajuntament, ens va venir a trobar per veure si podíem muntar alguna associació en pro del museu. I llavors va ser quan vam crear els Amics del Museu, a l'Àmpel, en els quals també hi participava el doctor Setoaín, que era, podríem dir, com un filàntrop molt entusiasta del món de la ceràmica.
1: I que tu vas estar presidenta fins fa 3 anys, poder?
0: Bueno, o 4, sí. Ja vaig estar al llarg de potser 10 anys, 11, de presidenta dels Amics del Museu, i vam organitzar xerrades, sortides també, però que tenien una particularitat. No era com els que surten així de la tercera edat, sinó intentant sempre contactar amb alguna persona que ja en tenia d'aquell tema i que, per tant, podia fer unes explicacions molt més significatives, que això li donava una particularitat diferent a Àmpel, del que pot haver-hi, doncs, una sortida també cultural, però sense pensar en aquest, en aquesta persona específica, saps? O especialista.
1: Des del teu punt de vista, jo penso...
0: També, perdona, espera't, sí. I també des d'Àmpel hem impulsat publicacions. I ara, últimament, a l'Àmpel el que ha fet ha sigut encarregar a 2 especialistes de València, del País Valencià, en ceràmica, l'estudi dels forns de Pujol i Baucis, que a més té la particularitat que en un espai molt reduït es donen moltes variants d'aquests forns.
1: Des del punt de vista arquitectònic, hi ha moltes coses que sempre es poden millorar i sempre s'intenta fer les coses el millor possible. Però segur que aquí a Esplugues, a banda de tot això i a més de tot això, hem perdut molt de patrimoni pel camí, a molts nivells.
0: Sí que n'hem perdut, sí que n'hem perdut, i és una llàstima. Perquè, és clar, quan comences a conèixer una cosa és quan d'alguna manera la valores i l'estimes. Però si no la coneixes, pots passar pel davant i et fa 30-10 que allò existeixi o es quedi o desaparegui.
1: Mercè, també has estat membre del jurat de Premis Internacionals de Dibuix Joan Miró, entre d'altres coses, també has tingut diversos reconeixements. Premi Llorenç Preses i Puig a la Recerca dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Has estat, com hem dit abans, presidenta d'aquí dels Museus d'Esplugues, i també has estat també vocal del patronat de la Fundació Folch i Torres.
0: Sí, això, bueno, la fundació aquesta Folch i Torres està a Palau Solità i Plegamans i agrupa tots els 5 germans Folch i Torres, que tots ells es van destacar per alguna cosa, ja sigui en el nivell literari, el Josep Maria, al nivell de museus, el Joaquim, a nivell de pedagogia, de cara a l'infant desvalgut, el Lluís, i també hi havia el que estava interessat pel món de la música, de l'Orfeó i tot això. Llavors es va crear el Palau Solità i Plegamans, bueno, el Castell de Plegamans, una seu que reuneix tot el material que ha quedat d'aquests germans, i en allà també s'organitzen, doncs, xerrades, s'organitzen visites i també es promou l'estudi de cadascun d'aquests en els germans en cadascuna de les branques.
1: La teva vida ha estat dedicada a l'estudi, a la recerca i a seguir estudiant,
0: a fer llibres. També a viatjar.
1: I també has fet llibres de viatges, oi? Que sí,
0: no,
1: que has fet algun
0: llibre? No, de viatge no.
1: No?
0: El que passa que m'ha agradat viatjar, això és una altra cosa.
1: Quins viatges has fet?
0: Ui, bastants. Per exemple, aprofitant les vacances de Setmana Santa o bé de Nadal, doncs allò que aprofitaves i te n'anaves al sud de França o te n'anaves a Alemanya... Sempre motivat moltes vegades per exposicions que hi podien haver-hi.
1: o per conferències que has fet, com a, per exemple, a Brighton, a l'Havana, Istanbul, París, Osaka i d'altres.
0: Sí, bueno, perquè això van ser congressos, que des de la branca del disseny, que s'havia creat també un grup d'historiadors del disseny, doncs l'Anna Calvera, que era una mica la que organitzava això, doncs va promoure aquesta mena d'entitat que agrupava també professors d'universitat i també d'altres que estaven al marge estudiant el món del disseny. I clar, això agrupava a gent que venia de Finlàndia o del Japó mateix, i a vegades els congressos es feien en un lloc, a l'altre, a Istanbul, a Brighton, a la Universitat d'Osaka. I clar, tot això, a part de que donava coneixença de persones, també era dels indrets.
1: De tots aquests viatges que has fet, digue'm una olor que t'hagi quedat impregnada, que t'agradi, un record que tinguis d'una olor, sigui d'un jardí o d'una olor d'un menjar o d'un camí, perquè tot té la seva olor.
0: Sí, home, no recordo ben bé així amb exactitud. Potser hauria de tornar a la meva infantesa, com que el meu pare era de Sant Feliu de Llobregat i jo estiuejava llavors a Sant Feliu de Llobregat. Els estius me'ls passava a casa dels meus avis. I clar, Sant Feliu, la majoria de gent eren pagesos i tenien camps de pomes, de pomers, i llavors molts tenien amb caixes allà encapsats pomes. Quan tu obries una porta et venia aquella flaire de les pomes, no? Que hi havia molta gent que inclús els posava com a les calaixeres, a dintre els calaixos, perquè fessin bona olor la roba. Doncs aquesta és l'olor que jo recordo més, la de petita, obrint moltes portes que no estaven tancades del carrer de baix de Sant Feliu de Llobregat, amb aquesta olor de pomes que em venia. O també una altra olor que recordo, no, era quan anàvem a Barcelona i a lo millor en uns d'aquests pisos d'aquí a prop de Francesc Macià o així, quan entraves i travessaves la porteria, et venia dels pisos també una olor, me'n recordo, de canelons. Saps? Una cosa molt curiosa, perquè no sé si feien canelons o no en feien, però recordo aquella olor dels canelons.
1: I una música, abans m'has parlat de les vistes al mar d'en Toldrà.
0: D'Eduard Toldrà, sí.
1: Alguna altra música?
0: Home, a part de lo de l'Albinoni, que també t'he dit, la d'Ajo d'Albinoni, també m'agrada molt el Jean-Pierre Rampal, quan toca la flauta travessera, que com a solista, o per exemple, clar, és que jo quan estic treballant a casa meva normalment tinc posada Catalunya Música, i llavors aquesta música m'acompanya. També et diria, una mica podríem dir més tipus bossa nova, els tanguets, el Guets i el Gilbert.
1: I normalment també hi ha, i anem finalitzant aquesta trobada que hem tingut, Mercè, una persona d'aquí d'Esplugues que creguis tu que he de parlar amb ella i que m'ha d'explicar coses.
0: Home, jo crec que la Mari Carme Caselles podria ser.
1: D'aquí del carrer de l'Avenç.
0: Exacte.
1: D'aquí de la de l'Arbolari, de la botiga. Sí. Et sembla interessant?
0: Jo crec que sí, perquè a més ella ha participat també en molts cursets que fan tipus així, com d'entrevistes o de comunicació, no?, entre gent del seu ram. Jo crec que aquesta té moltes vivències.
1: Doncs, Mercè, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
0: Re, home, un plaer. Jo l'únic és que convidaria alguns oients a que, si es volen clicar en aquesta web, mirant, posant mapaarquitecturanoucentisme.org, perquè hi ha una feina en allà brutal de recopilar de tot Catalunya mostres d'aquest noucentisme.
1: I si voleu saber més de la Mercè a través d'internet, també, només que poseu Mercè Vidal Llançà, teniu molta informació d'ella. I hem estat parlant dels museus d'Esplugues de la Rajoleta. També podeu entrar a museus.esplugues.cat i també trobareu tot el patrimoni cultural que tenim aquí a Esplugues i també tota la feina que fa l'Àmpel.
0: L'Àmpel.
1: Àmpel.
0: Sí, tu dius Ampel,
1: sí.
0: I és Ampel.
1: Ampel, d'Espluga, sí. Amics dels museus.
0: I del patrimoni d'Espluga.
1: D'Espluga, sí. Doncs,
0: molt bé.
1: Gràcies, bona tarda, igualment, una abraçada molt gran.
0: Igualment, Isabel, i moltes gràcies a tu.
1: Abans li hem dit a la Mercè en l'entrevista que li miraria què significa el número 5. Doncs mireu, vol dir el número del canvi, el del moviment, el de la mutació. És el número que permet arribar a la maestria gràcies a la pròpia experimentació. I en el cas de la Mercè seria arribar a la seva maestria gràcies als seus coneixements i al seu esforç. És el número que desenvolupa la capacitat, la intel·ligència i l'anhelació de la llibertat i de la imaginació. Amb aquest número veurem que aquesta persona, amb el seu aprenentatge, el que li interessa més és viatjar, fer coses noves, experimentar canvis i fer coses poc usuals. El número 5 diu que són persones amables, que els agrada complaure a la resta de persones, que els agrada guanyar-se l'estima, són sensibles, intuïtives, sensuals, flexibles, amb un ànima nòmada i són amants dels canvis i dels reptes. Mercè, espero que et sentis identificada amb aquesta descripció que hem trobat del número 5. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
3: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
2: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
3: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
2: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
3: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç, doncs, portem més de 50 anys.
2: I quin tipus d'activitats organitzeu?
3: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any, per Nadal, un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
2: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
3: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
2: formulari
3: per poder-t'hi apuntar.
2: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
3: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, i aprofundim la nostra amistat.
2: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
3: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
2: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
3: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire, i per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
2: Explica això què és el de repartir, i en què consisteix.
3: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
2: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
3: El cap de colla.
2: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
3: I no s'ha de distreure.
2: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
3: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant, vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los aligats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
2: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits, o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres, i un plaer, que som veïns de l'Avenç, i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
3: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
12: És gratis!
13: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones, i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí, sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem munté i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure, perquè interessa també. Però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut. Vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa... la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius uala, però com has pogut escriure això en aquest sí. poc temps i et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
2: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, sí, cos, totalment. Espiritualitat, eh?
5: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
2: També.
4: En certa manera perquè, funciona perquè com espai estàs, terapèutic.
5: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem en un altre espai o en un altre lloc no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes... tenen ganes de dir, ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit de casa, saps?
3: Veritat.
5: Perquè
3: és
5: com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
3: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
5: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit... aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador, i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
4: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí,
1: era
2: portar
1: una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí,
3: perquè
2: sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí.
1: Molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: I llavors havíem d'explicar, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones que els hi transmitia una sensació de una nina dolça, la infantesa i tal, i hi ha altres persones que les nines aquestes els hi fan por, i clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir, que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de... Qui
2: de Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu realitzat, i no sé si comencem, per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar.
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat, però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiu-xiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rasos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí, sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que a totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara, a veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom doncs, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
3: Guau.
0: Guau. És que m'he quedat així com una mica aturada,
1: sí, sí,
0: en l'espai i en el temps.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut. Sí que les he vist.
3: No, no jugàvem amb
0: elles. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana, eren les de la meva mare.
2: Sí, sí, sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dolçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta Nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, l'aferador de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, doncs, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
3: Sí, sí, sí. Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
3: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
3: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia, o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
1: Exacte.
3: Com diuen les companyes, està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça. A més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai també, us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
3: Sí.
2: I lo primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el, en
2: el repeteix sempre.
0: Primer programa que vam fer del vostre sí. taller. No hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure, veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé.
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
2: Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
3: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està súper perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte. I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromesa cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10:30 a 12:30.
3: Us ho podem planificar, és a dir, que sí. Ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa

0: tu. I sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional, també d'aprenentatge, no?, el veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir,
1: perquè un dia de setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, sí, poder, no? Doncs tampoc no poden anar-hi molts conflictes.
0: No hi ha molts de conflictes, no, però sí que surten, no, surten cosetes que no són negatives ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I... sí, per part meva, jo penso que això és el que m'ha portat al taller.
1: I la Cristina?
2: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas, sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no?, de veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
0: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
2: No,
1: sí,
2: calla,
1: sí que
2: no,
0: s'està infravalorant, però
1: sí,
0: no,
1: que ho fa, sí que ho fa. Sol
2: no,
1: passar.
2: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
1: I la Sara?
3: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia. No m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats. I una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
1: Molt bé.
3: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no, i a la ràdio ja ni te cuento. Però, vull dir, i és això, és el fet de, primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
1: I no us coneixíeu?
3: I no ens coneixíem.
2: Gens ni mica.
1: Molt bé.
3: I és, bueno, l'Agost i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida, saps?
0: Sí, jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició, no?
2: Clar, evidentment.
0: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
2: Que tenen unes mateixes inquietuds,
0: sí,
2: potser,
0: correcte,
2: no?
0: Correcte.
2: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no? No?
0: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
2: És cert.
1: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important... de cara a les persones que ens estan escoltant. Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
3: No, bueno, jo comentar que bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la

0: rut són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir, molt clar.
1: Sí. Sí, jo crec que tot ha estat dit, no sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura, vull dir, sempre...
2: És veritat.
1: Sí, sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura. I animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
2: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
3: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per dita, no?
2: Sí, sí, sí? Jo, val. Sí, sí, ja, tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes. Tot,
3: jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu... presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
1: a mi em queda una mica lluny, vinc de Blanes. O sigui que...
3: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà, sí. Allà també hi ha...
1: Allà fa falta, coses així. Jo ho dic aquí en públic.
2: Anima't, ho dic aquí en públic,
1: que necessitem moure's.
3: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és allà. Veritat, això és veritat.
3: Sí, sí. Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
2: Vinga.
3: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
2: Déu-n'hi-do.
3: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per donar-nos aquest espai també.
1: Sí, sí, sí.
3: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
2: A vosaltres.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. I expliqueu-me, i farem a l'ordre, d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agost. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció, o alguna història més per crear-la, més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
2: Sí, clar, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: La Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé, si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
2: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no? I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que sí? És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no?, aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no?, i de tots aquests verbs crea la història. I a mi em recordar una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Uau. Que identificava això amb la relació inclús meva, no?, de la meva...
0: Molt personal,
2: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs,
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
2: Començava jo?
0: Sí?
1: Qui era la última? Vinga. Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis.
2: aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater contesta la noia. El que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallars, aceitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jo badant. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero, perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
4: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va, que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: La cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no? Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres profunds, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs, a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest curs...
0: Taller. Mm-hmm.
1: Poder apuntar-me a un altre taller, sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
3: No.
1: D'abans.
3: Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que sí, també ha sigut compartir... amb desconegudes, que això també sí, és una mica difícil, eh?
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: és guai,
1: ha sigut,
2: no?
1: Jo crec que el que hem rebut a les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Bé, molt.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes t'assentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no costa molt de trobar aquest temps. O almenys a mi em passa, eh? Que
0: sí,
3: jo
0: sí,
3: sola
0: sí,
3: em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica per, no?
0: Sí,
1: sí. Doncs aquí és això també.
3: Exacte. Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas i venim molt a gust perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més, a mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps, igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però és... Comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no? No jutjar sí, tant, no? És com molt més... Flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no? molt full en blanc, o si no, no sé, si no haig d'escriure algo superbo, doncs millor no ho escric, no? Que de vegades ens porta bloquejo.
3: Sí, sí.
2: Doncs
3: sí.
2: Bueno, escriure i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí, no? I
3: sí.
2: I sí,
3: sí, això que deies és important, lo del judici, no? Que no, no hi ha cap judici ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser més lliure i, sí, i a crear el que et surt.
2: Total, sí, ja me sentí com un mateix disparador a cadascuna, la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre, sí, a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
3: Sí, sí, sí.
0: Diu, què ha dit? No? Si no ha dit res, perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla, o no, una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred, eh?
1: La gent que li té molta por a les sí, nines de porcellana, per exemple, i altres, sí, és com, ah, que bonica, la vull pentinar, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar, els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
3: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, ah, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre, sí, de les tres. I llavors, sí, t'adonaves, sí, de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
3: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques, sí, a dins... I et, sí, fa més interessant el text, bàsicament. Sí. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies. Toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text. I t'havies, sí, d'inventar tot el text també per fer, sí, això, no? O les paraules que...
3: O sois
1: animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartíem, i clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
3: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sí, sobre paraules noves, sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, eh?, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
3: Sí, sí, sí, és aprenentatge també, sí, sí, no?
1: És molt íntegre, sí, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes, sí, coses serveixen.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig.
3: Al juny, no?
0: Crec sí. Que al juny
2: queda,
0: és...
2: Queda una sessió. Sí,
3: queda, una sessió.
0: Queda, sí. queda perquè és un cop al mes, sí. Les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tant per després, a fer-ho sense el, bueno, sense procrastinar, no?
3: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
3: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més sí. vegades, pues vas agafant, pues això et crea com més vici, diguem-ne.
0: Addictiu, és addictiu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. O sense alguna cosa, dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que has escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Doncs pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa sí. o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. Que també és un altre tema.
3: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador... A nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura. I si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs, estan tenint por, qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això. I perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes i que res és personal i que pots no jutjar si vols no jutjar. Mm-hmm. I si jutges és perquè no pots no jutjar. I això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic, doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí. professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
3: Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat el tarot.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja no, no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
3: Sí, sí,
0: val,
3: sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Ruth o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
3: Sí. Sens dubte, sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos,
2: doncs, animar la gent, no?, a apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no?, amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors, sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes, em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar unes tones d'art.
3: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que sí, no se'n, sí, vagi la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí.
3: No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no?, d'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no?, perquè ens completa, no?, com a persona, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no?, i no podem renunciar encara ni illes ni perquè estem per sobre, no?, diguem.
2: Total, sí, el moment... Des de que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, bueno, sí, sí, que no te la dona una, sí, no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre del juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Ruth està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimarà 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
3: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El mar. Així, sí, que us deixem amb El mar. Gràcies, gràcies per estar.
2: Gràcies.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Isabel.
1: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
2: Molt
1: doncs
2: bé.
1: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma, nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente, mientras dura el curso, de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
1: Cada dijous.
2: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
1: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
4: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
1: Sí. Per tant,
4: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tras any considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
1: a Sant
4: Just,
1: i
4: per supost, el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, ella,
4: exacte,
1: la cuina Miracle. Sí.
4: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant, I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, veu poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és... alegria és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
4: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
1: Vale.
2: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, que José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
1: Claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, la parte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. És el culto, és culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, totes tenen, majormente totes tenen èxit. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que teniu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí,
2: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo,
1: sí,
2: esto, ¿eh? Y hacerse socio.
1: ¿Y cómo faig?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta.
1: Uh-huh.
2: Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, ¿eh? Siempre son,
1: sí,
2: de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
4: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web,
1: uh-huh,
4: allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: sí,
4: doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc. Ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè
1: sí,
4: la informació està
1: sí,
4: a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho he dit de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon,
1: uh-huh,
4: i és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
4: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
4: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
4: perquè
1: bé.
4: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
4: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
4: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer,
1: bueno,
4: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi, accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, en José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
4: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Coplejant.
10: Som a tot el país.
9: Coplejant.cat.
10: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
9: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
11: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
10: I a la teva ràdio.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Sé que un es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: innocent el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, quan fèiem cubates al sol de l'agosta, quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris i Xerí, de no saber on som, no saber què dormir, respira. Mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre la sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada, quan en rebia el cos fa amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petardo que se'ns fa tard, els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia, les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have... Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: però també indonesis i d'altres llocs del món, i canten, ara que estem escoltant, mira, puja, puja la... No molta estona, perquè entrarem en trànsit si escoltem molta estona això. Canten en una llengua que no pertany a cap idioma real. El director musical del col·lectiu, Shoji Yamashiro, va crear un llenguatge fonètic inspirat en el sànscrit.
1: Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant en això de visualment no veure aquestes imatges tan elèctriques, no? Que fins i tot els monstres són fets de... Són màquines, no? Però que es mouen gairebé com una cosa, com una bèstia, no? Llavors, amb aquesta música que té un punt tan humà, no? Perquè al final són veus i percussió, no? Llavors, a mi em porta molt aquesta tensió, no? Entre tecnologia i humanitat, i si poden conviure, no? Entre violència i purificació i l'odi, no? I em fa gràcia que és una cosa que he anat veient, no? En altres ficcions japoneses, parlàvem de Miyazaki, per exemple, la princesa Mononoke, no? Ja és la industrialització en guerra contra els déus d'un bosc, o penso també en Evangelion, no? Que al final també hi ha aquests grans meques, aquests grans robots, que en un punt de la sèrie o de les pel·lis es veu que tenen una cosa més humana del que sembla, no? I aquesta barreja entre cables i carn, que després al final de la pel·lícula d'Akira veiem encara més explícit.
2: I és potentíssim aquestes músiques que semblen gairebé això, mantres d'una oració de, com resant a un déu, i em sembla que de fet a Otomo en el còmic hi ha tota una dimensió religiosa, com parlàvem abans, no? Per exemple, el personatge de Lady Miyako és un personatge que la pel·lícula és una pinzellada, però aquí aquesta dimensió religiosa, més enllà de la història de l'Akira i del Tetsuo, està molt traslladada a través de la música, i em sembla superpotent.
0: Hem parlat també de la corrupció a través de la figura del Tetsuo, però els polítics, que també apareixen, també són mostrats com personatges corruptes, més interessats en tenir la cadira que en resoldre el caos.
1: Sí, hi ha un moment, no?, que és una reunió més una taula circular.
0: Sí, és la clàssica taula circular, sí. Amb senyors.
1: Sí, però que és divertida, no?, perquè veus cada un representa com una mala cosa. N'hi ha un que s'adorm, l'altre badalla, l'altre està per altres coses, l'altre no es creu res, l'altre vol no sé què, i sí que és aquesta cosa de desengany, no?, que al final l'únic que sembla que vol fer alguna cosa és justament el coronel, no?, encara que potser no estigui també una mica equivocat, no?, però és com la desesperança absoluta en el sistema.
0: També anem descobrint que tots els personatges que no són en Kaneda o en Tetsuo depenen directament dels polítics, perquè abans hem parlat del grup de la Kai, que en principi vol investigar la veritat, però en realitat descobrim cap al final de la pel·lícula que depenen d'un polític de l'oposició que no necessàriament comparteix els seus ideals. I el coronel, ho dèiem abans, per suposat, depèn dels polítics, i hi ha un punt en què decideix donar un cop d'estat militar.
3: Sergent!
4: Sí, senyor!
5: Què? No ho pot fer!
3: No dispareu! Recordeu qui són els nostres enemics! Han sigut els polítics que ens han embolicat en tot això. No us n'adoneu? El que volen és fer-nos perdre temps.
2: Doncs tots els ingredients que hem anat comentant, inclòs aquest desgavell polític, porta evidentment a un cop d'estat, a la imposició de la força militar. Crec que hi ha una escena molt específica que revela el que significa també això, que és l'anul·lació de la llibertat de premsa. Veiem un moment un helicòpter d'uns periodistes que volen intentar cobrir tot el que està passant, però de sobte s'apaga la senyal, i crec que és una il·lustració molt específica, molt sintètica, però molt intel·ligent, de què vol dir la instauració d'un estat policial.
0: I tornem també al tema de la ferida nacional, perquè abans que parlàvem dels polítics, molt al principi de la pel·lícula, els polítics estan parlant sobre organitzar uns Jocs Olímpics en aquest Neo Tòquio, i això és un tema molt important perquè té molt a veure doncs amb el que dèiem abans de la ferida nacional, perquè els Jocs Olímpics són una oportunitat per cicatritzar aquesta ferida i oferir una imatge internacional positiva, que és només una façana, aquestes alçades de la pel·lícula ja ens ha quedat claríssim, i es contraposa aquest intent d'exhibir prosperitat amb el retrat d'una ciutat marcada per la desigualtat, amb protestes al carrer que són constant, governades per personatges corruptes, i l'estadi olímpic, de fet, està construït sobre les runes de l'antic Tòquio, per tant, té una càrrega simbòlica molt gran, la idea aquesta que s'intenta crear un futur sense acabar de resoldre aquesta ferida del passat, i no és cap casualitat que sigui justament a l'estadi olímpic on hi haurà el duel final i, per tant, el clímax de la història.
1: Sí, justament a la reunió aquesta que hi ha de polítics, no, la discussió és que el coronel els està dient, però com podeu estar parlant de Jocs Olímpics si ara us vindrà sobre una altra destrucció, no? I llavors els altres que no s'ho creuen i volen no entestar-se en fer que passin aquests Jocs Olímpics.
2: Em sembla d'una ironia bestial, i de fet és això, són uns espais que sempre es fan per exhibir, i aquí el clímax és tot el contrari.
4: Què ha passat aquí? Quin desastre.
6: Però ja s'ha acabat. No és propi de tu perdre't una festa.
7: Escolta, tots hem estat molt preocupats per tu. Els nois pensaven que estaries en algun lloc demanant ajuda.
6: Kaneda, els temps de l'escola ja s'han acabat. Sempre m'has dit què havia de fer des que érem petits. Sempre m'has tractat com un nen petit. I sempre he quedat davant de tothom com un covard.
7: I ara, el rei de la selva ets tu, oi? Tot això és una merda.
6: Calla, vols!
0: La gran lluita entre Kaneda i Tetsuo és un moment de clímax de la pel·lícula, és èpica per l'acció, però hem vist molts enfrontaments d'aquests de no? Especialment a l'anime, enfrontament final entre dos, això ho hem vist mil vegades, però per què aquest té aquesta ressonància i el recordem tant? Jo crec que perquè és molt difícil anar amb un dels dos, és a dir, et divideix, pateixes pels dos al mateix temps.
1: Sí. Bueno,
0: Tu qui vas, Ofèlia?
1: No, és que clar, arriba un punt al final que el Tetsuo, o sigui, tant de bo no se'l pugui salvar, però com jo, és que també jo empatitzo molt amb la Kaori i em sap molt greu tot. Ja. Jo crec que ens enganxa molt perquè és el reflex, no, d'aquest món que col·lapsa, no? I aquest conflicte a escala de país, de ciutat, del que vulguis dir, vista a través d'una relació d'amistat entre dos nois, no? En aquest moment el Tetsuo ja és el resultat directe de l'estat, no? Perquè ja ha passat per l'hospital, no? Ha estat involucrat amb els científics, amb els nens aquests prodigi, i en Kaneda encara representa aquesta contracultura, no? Aquesta vida paral·lela que veiem, no, per exemple, a través de les bandes juvenils, no, que sí, que són bretos, que no sé què, però que alhora ens ensenyen com que és aquest racó de la societat on encara hi ha fidelitat entre ells, on encara s'ajuden, on hi ha aquesta cosa viva encara, no? Llavors, doncs, aquest enfrontament per mi és la fi del món, resultat d'una mala gestió política, com li vulguis dir, versus a veure en Kaneda si ho pot salvar.
0: Clar, és que és molt difícil no veure en Tetsuo com una víctima de tot plegat al final, per molta destrucció que estigui provocant.
2: Absolutament, però té una cosa molt interessant aquesta representació que comentava l'Ofèlia del Kaneda com algú que representa la contracultura, perquè penses, veus aquell enfrontament i penses que el Kaneda no té absolutament res a fer, està lluitant contra un mutant que està absolutament descontrolat, i ell va amb aquest làser i una moto, però vull dir que no.
1: I amb la moto, eh?
0: Sí, la moto la té ell al final, i el Tetsuo el que troba a faltar, jo crec que és el punt en el qual es veu més que en el fons és una víctima, el que troba a faltar són les pastilles.
8: Per què diuen que ets Akira?
6: És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària. Necessitaven una rata de laboratori.
8: Oh. Què tens al braç?
6: No és res, no pateixis. Només és per impressionar.
8: Tetsuo, que et trobes bé?
6: No és res.
8: Tetsuo.
6: Vés-te'n, no vull veure ningú. Les pastilles.
9: Què et passa, Tetsuo? Et trobes malament?
6: Necessito les pastilles del laboratori.
9: Has de tornar al laboratori per continuar el tractament. La teva vida corre perill.
6: Insinua que he de tornar aquell parvulari de merda perquè em converteixin en humanoide amb les seves putingues i acabar com aquells nens repugnants.
0: Clar, és que en Tetsuo al final, en aquest punt especialment, està en una situació molt difícil, i a més és el resultat de les experimentacions que han fet amb ell. És a dir, ell està ara mateix patint dolor, i alhora li surt ràbia, li surt violència, però està sobretot patint dolor i evidentment no vol el coronel li està proposant, que és no, vine, que tancarem el laboratori i continuarem experimentant amb tu. I a partir d'aquí es produeix, que aquí també és un altre element, que ja n'hem mencionat molts, però un altre element extraordinari d'aquesta pel·lícula, la mutació del Tetsuo, que és extraordinària perquè és una demostració magistral d'animació orgànica, perquè és que cada múscul líquid i de formació està dibuixat. És una escena que ha influït moltíssim. I després hi ha un altre tema aquí que és molt interessant, que és el cos com a camp de batalla i la introducció del terror corporal, que és com l'altre subgènere que li faltava ja aquí a Akira.
2: Sí, sí, absolutament. De fet, jo crec que en aquesta escena tot plegat arriba unes cotes gairebé abstractes que ho fan tot molt més complex, perquè a més és la màxima expressió de la combinació entre teixits corporals, tecnològics, terrenals. És a dir, hi ha tot un moviment que és molt grotesc i que de fet recorda després això, moltíssims referents. Jo pensava molt en una pel·lícula que es diu, de fet, Tetsuo, l'home de ferro, de Shinya Tsukamoto, un clàssic dels anys 90 que juga molt això i que també es va convertir com en un referent, o en els còmics, en els mangas de Shintaro Kago, que també és un gran referent d'aquesta... Jo crec que té molt a veure amb... O sigui, es fa molt en la manga i l'anime aquesta espècie d'hibridació grotesca que aquí arriba a la màxima expressió.
1: Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa, la tecnologia que arriba a un punt, no sé si d'incomprensible o de poderosa, que es torna una cosa incontrolable, una bèstia, no?, com un monstre que no podem ni comprendre, no? I això, ja quan després hi ha la batalla, veus, no?, que fins i tot els estralls de metralla que van volant per aquí per allà, com es mouen d'una manera que semblen petites éssers, no?, com hi ha una bola gegant amb uns ferros que li surten que sembla un pop amb tentacles, no sé com dir-ho, no? I llavors, doncs, no puc evitar pensar, no?, en aquesta, també en l'horror, amb el tema de l'horror corporal, doncs se me'n va el cap a les conseqüències de les bombes atòmiques, no?, i com es reflexa generació en generacions, no? Ja, per mi, hi ha aquesta cosa monstruosa, no?, de la guerra reflectida en els cossos humans.
0: Sí, sí, és la manca de control total, ens porta de nou a ara aquí, en aquest moment, Tetsuo està sent la bomba.

0: moment on ell mateix és la víctima de si mateix, és a dir, hi ha un moment, el moment en el que ja cap al final demana ajuda, fa molta pena.
1: Sí, i a més, no, la cabòria acaba fatal, que està sonant ara el que li passa, que jo és un moment que no, que està molt greu, a més ell diu que sent el mal de la... està sentint el que està patint la cabòria dins seu, no?, i és aquesta gran massa de carn, cables i poder.
0: I després de la destrucció, ja al final de la pel·lícula, ve, doncs, ve el flashback del final, en què es posa èmfasi sobretot en la vulnerabilitat de Tetsuo i en realitat també de Kaneda, perquè cap dels dos havia tingut mai cap possibilitat.
2: Sí, jo crec que la pel·lícula al final, o Akira, parla també de l'amistat o dels vincles essencials com l'única salvació davant d'un món en el qual, doncs, cada vegada que es degrada són els pilars que et poden salvar, i em sembla que en aquest cas és com una espècie de redempció o de possible renaixement en el qual, doncs, el supervivent evidentment és Kaneda, però el sosté aquesta amistat. Em sembla que d'alguna manera tota la pel·lícula, tota aquesta història, el que està parlant és dels vincles com a única via de supervivència.
1: Sí, al llarg de la pel·lícula hem vist, no, com aquests diferents elements de la ciutat o de la societat, no, com dius, diferents, no, la resistència guerrilla, no, els polítics, el braç militar, la part religiosa, no, i com cap d'ells al final en realitat aconsegueix salvar aquesta joventut que representen en Kaneda, no? Després, doncs, hi ha aquesta cosa, idea de que s'ha de tornar a començar, no? I això, agafar mitges en aquests joves, no? Per mi hi ha molt tota l'estona aquesta idea de nens, futurs, joves, no? Que vindrà després com una cosa potencialment perillosa, però que també potencialment pot ser la salvació, que és el que veiem, no? Hi ha aquesta moneda de dues cares, no? De Tetsuo potser corromput pel poder o afectat, no?, per aquestes estructures, i en Kaneda, doncs, que l'intenta salvar.
0: Akira continua sent, ja ho hem dit diverses vegades durant el programa d'avui, increïblement vigent, i crec que hem donat molts motius per anar al cinema a mirar-la. Recordeu que torna a les sales divendres vinent i l'experiència de mirar-la al cinema val molt la pena. T'agradi l'anime o t'agradi el cinema en general. Tarik, Ofèlia, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve acomiadarem la temporada parlant de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que és una de les més esperades de l'any. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, canradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i que tingueu un bon cap de setmana.